és música. És passió. És...

0: barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
1: Què passa?
2: No pot ser.
1: Què passa?
2: No pot ser. No pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
3: Zero.
0: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

Cerrando. Esport popular y música clásica. Cerrant buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Cerrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Cerrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8. Escolta.

para, t'has perdut un programa en directe? Escolta'ns a la carta des de la nostra web www.radiopego.com.

0: Com sobreviure a l'adolescència. Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millors reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora InfoJove Pego.
1: Som la teua veu. Ràdio Pego.
0: Ràdio Pego presenta...
2: Yo te miro, se me corta la respiración.
1: Sound DJs a Ràdio Pego. Todo 12.
2: Yo te miro, se me corta la respiración.
1: Presentado por Gaby Burguera, Fernando Guitar,
3: Sergio Red
4: y Luis Boniar.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal.

i el fill sense els pares, i el pare sense el fill, i xiques al cinema amb les cames obertes, i una mà entre les cuixes, i el rosari en família, i el peó que es mata caent des d'un andami, i l'home que fa el pa

llavors la Suïssa crida pel passadís i el cosí la segueix brandant el canelobre. Ei, la xica que cita és cita més aviat que mai. I un fred com una mà li puja per les cuixes

Pregunta-li un dia al silenci què ha set el que ha cridat. Pregunta-li un dia al ressons s'ha trencat el plat. La boira matinera

0: pegarlo, man.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.

para, t'has perdut un programa en directe? Escolta'ns a la carta des de la nostra web www.radiopego.com.

Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe els dimecres de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

Hola, bona vespre, bona nit. Benvinguts un dia més ací al programa Jazz Lustres a Ràdio Pego. Avui tenim uns dels grans guitarristes de tots els temps, bueno, a partir dels anys 70, 60, finals 60, que va aparèixer Carlos Santana, avui ací al programa. Començarem amb una cançó d'ell, Jingo, Jingo va. Mesclant música blues, rock en latín, música latina. Jingo va.

Que maravilla, els pintors ahir de Carles Santana, que va néixer a Autlán de Navarro, a Jalisco, Mèxic. El seu pare tocava violí en un mariachi i de jove Carlos va aprendre a tocar el violí, però es va començar a interessar en la guitarra quan ja tenia 8 anys, influenciat principalment per el músic Richie Valens. En 1955 la seva família es va mudar a Tijuana, a Baixa Califòrnia, i Carlos es va dedicar a estudiar la guitarra emulant els sons de B.B. King, de Bonnie Walker o Johnny Hooker. Sota la tutela de Xavier Batis, mentrestant tocava en conjunts locals com els TJs, de qual era baixista, grup on va afegir el seu propi toc i sentit original a les cançons populars de rock and roll de la dècada de 50. Al principi es va quedar a Tijuana per mirar la seva perícia musical als clubs locals, i quan la seva família es va mudar de nou, aquesta vegada a San Francisco, Califòrnia, l'any 1961, per aviat la va seguir. Es va trobar matriculat a l'escola, aprenent anglès i volen tocar música. Ahí està, el que va eixir, Soul Sacrifice, sacrifici de l'ànima, Carlos Santana.

Bueno, va arribar a Carles Santana, estem així escoltant. M'imagino que reconegueu la seva guitarra, el seu estil, les seues notes i els solos, no? És totalment ell, no? És el seu estil, Santana. Bueno, va arribar a San Francisco amb les seves diverses influències culturals i estilistes musicals. L'estil va portar al lloc i l'època correcta, col·locant-li enmig de la florescent i enorme escena musical que era l'àrea de la badia de San Francisco i del bressol del moviment hippie. En el 1965 va rebre la nacionalitat nord-americana i després de diversos treballs, treballant com a rentaplats en un restaurant, Santana va decidir convertir-se en un músic de temps complet. En el 66 va guanyar prominència a causa d'una sèrie d'esdeveniments accidentals, tots succeïts el mateix dia. Santana era un assidu d'un famós club, el Fillmore West, i propietat del promotor Bill Graham, i durant una funció matutina dominical, el músic Paul Butterfly estava programat per actuar-hi, però no va poder fer una perquè s'havia intoxicat. Graham va reunir una improvisada banda de músics que coneixia principalment a través de les seves connexions amb la banda de Butterfly i en Gutterful Dead o Jefferson Airplane. Però encara no havia triat tots els guitarristes i el mànager de Santana, Stan Markum, i immediatament li va suggerir a Graham que tingués en compte a Santana a la improvisada banda. I Graham va estar d'acord. Durant la sessió d'improvisació, la guitarra i el solo de Santana va cridar l'atenció del públic i de Graham. Aquest mateix any, Carlos Santana va prendre la decisió de formar la banda Santana Blues Band amb altres músics del carrer. Anem a continuar. Santana, el gran, és inconfundible. En una cançó que tots coneixeu, que és que en els 70, va ser de les discoteques sempre posaven a Santana quan era menut, Black Magic Woman.

Bueno, dir-vos que va ser debut també que va tindre Santana, gràcies a Bill Graham, també, que era molt, molt aficionat de, bueno, de la música llatina, i havia estat un fanàtic de la banda des dels seus inicis, que va ser ell el que la va, com aquell que diu, la va impulsar. Va assegurar també la participació de la banda al Festival d'Art i Música de Woodstock abans del seu àlbum debut fos publicat. Va ser una de les sorpreses del festival, i l'exposició del seu instrumental d'11 minuts, Soul Sacrifice, a la pel·lícula de Woodstock, a l'àlbum de la banda sonora, va augmentar enormement la seva popularitat. Bueno, portaven el percussionista que era molt conegut ja en Nicaragua, Chepito Arias, màquina, José Chepito Arias. Anem a continuar en Oye Cómo Va, també és del disc Abraxas, igual que Black Magic Woman, que va ser en el 70, que és el que escoltava jo de xicotet, que és per tot arreu, que ma mare em portava per ahí de jugar els diumenges per la vespre al Tallarina i a tres llocs, entonces posaven Santana per les vespres allí. Anem allà, Oye Cómo Va, Santana.

Estàvem escoltant aquestes dues cançons que eren del disco Abraxas, que era el segon que va fer Carlos Santana. I ara anem a continuar una altra cançó, també prou coneguda d'ell. S'anomena Se acabó. Que encara no ha acabat, encara continuem.

Carlos Santana. Voy a hacer el programa Chaslu, estás a Radio Pego. Pues bueno, lo que comentaba del disco Abraxas, va a estar 6 semanas en el lío de número 1, en el Gistes Billboard, a fins de 1970. I l'àlbum va romandre a les llistes durant 88 setmanes i va ser certificat com a disc de platí en 4 ocasions en 1986. Carlos Santana, avui així en el programa, Samba Patí. Samba Patí, que també és molt coneguda. L'haurà sentida més d'una vegada, segur.

Bueno, guitarres predilectes de Carlos Santana són les Paul Reed, Smith, Reed Smith, entre altres, que ha usat. Es troba una Yamaha SG-2000 i una Gibson SG, a la que va tocar al famós festival de Woodstock. També se li va arribar a veure durant la dècada de 70 una de les famoses Gibson Les Paul, i fent de Stratocaster, Telecaster, i també en el 92 en un concert al Japó va interpretar Blues for Salvador amb una Yamaha RGX, que en aquell temps era un prototip fabricat especialment per al músic. La SG vermella que Santana va usar a Woodstock es troba ara exposada en el Hard Rock Café de Marbella. Anem a continuar. Everybody's Everything, del tercer àlbum, Santana 3. Per tots vosaltres, així estem a Ràdio Pego, programa Jazz Lu.

0: un nou guitarrista anomenat Neil Sean es va unir a la banda el 71, atès per completar el tercer àlbum, Santana 3, que estàvem escoltant. L'arregistrament del disc també va veure el retorn de Chepito Arias, que havia tingut un derrame cerebral prou grave, i l'assistència de Coque Escobedo a la secció de percussió. Santana 3 va ser un altre èxit, aconseguint el número de les llistes i venent 2 milions de còpies, produint èxits com Everybody's Everything, que estàvem escoltant ara, i el que anem a escoltar és No One to Depend On.
1: Sadika, Mikai.

Bueno, a pesar de l'èxit, tot i això, la tensió entre els membres de la banda va seguir en augment, juntament amb les diferències musicals. El consum de drogues es va convertir en un problema. Coque Escobedo va animar Santana a prendre més control de la direcció musical de la banda, per a gran consternació d'alguns dels altres membres, que pensaven que la banda i el seu so eren un esforç col·lectiu. A més, les irregularitats financeres es van exposar sota la direcció de Stan Markum, a qui Bill Graham va criticar per ser incompetent. Ressentiments creixents entre Santana i Michel Caravello per qüestions d'estil de vida van donar com a resultat la seva partida en mals termes. Jesmingo Lewis va ser contractat a l'últim minut com a reemplaçament en un concert en la ciutat de Nova York. David Brown, més tard, va abandonar la formació a causa de problemes d'abús de substàncies, i una gira sud-americana va ser interrompuda a Lima, Perú, a causa de protestes estudiantils contra les polítiques governamentals dels Estats Units. El general Juan Velasco Alvarado li va prohibir a Carlos Santana tocar a aquest país i el va expulsar després de qualificar-lo de hippie imperialista. Pues fins ací el programa d'avui. Gràcies per estar a l'altre costat, per mantindre viva la ràdio. Que tingueu molta salut i molt d'amor. Fins aviat, setmana que ve més. Un abraç.

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos.
2: Estar en sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres a Radio Pego, en el 107.8 de l'FM.
3: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen. Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, canta l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'antic institut, de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores.

0: Acció Social d'Acció Urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678-268-705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.
2: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
3: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
4: No estoy sola.
3: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
5: La via pública és també casa de tots els pegolins. Per això hem d'anar en cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
6: Com sobreviure a l'adolescència? Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millors reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora InfoJove Pego.
7: Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, canta a l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'antic institut, de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores.

0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

què tal? Molt bon dia, amics, amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, el despertino de Ràdio Pego. Per supost, un dia més, arribeu salutacions cordials de qui et parla, Mapi Domènech. Salutacions cordials, moltíssimes gràcies per estar ahí un dia més al nostre costat. Doncs a preparar per començar a gaudir d'aquests grans clàssics que nosaltres hem preparat en la jornada d'avui. Avui dimarts, 5 de maig del 2026. Exactament, són les 8 i 8 minuts, una hora meravellosa, com sempre diem, per començar a gaudir d'aquests grans clàssics, temes del record, cançons inolvidables, veus que han deixat petjada en aquest món de la música, i ja sabeu que a nosaltres ens encanta recuperar-los des del nostre espai musical. Per començar avui la nostra selecció musical, ho fem gaudint d'un gran trio. Un trio musical mexicà que es van donar a conèixer just a l'any 1950. Nosaltres avui comencem la nostra selecció musical escoltant Ojos Café amb Trio Monterrey. Comencem. Bon dia.

Així nosaltres hem arrencat avui la nostra selecció musical, com havíem presentat escoltant aquesta trio, el trio Monterrey a ritme de bolero i esos ojos café. Seguim viatjant a través de la música i escoltant altres veus històriques, en aquesta ocasió a ritme de música mexicana, de ritme música mariachi. Arriba el grandíssim cantant estadounidense Nat King Cole amb un tema del 58, Adelita.

Ama, la veu de los cinco latinos, ay, 1959, recordant-los amb les hojas muertas. Seguim viatjant a través de la música i en aquesta ocasió amb una veu femenina, una veu valenciana, molt popular també en la dècada dels anys 50-60. Des de Manises ens quedem avui escoltant a Lolita Garrido, a la qual la recordem amb Luna de Benidorm.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer aquest número premiat del cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir. Ahir dilluns 4 de maig va ser el 84.054 de la sèrie, el 34. Repetim. El número premiat en el cupo de la 11 va ser el 84054 de la sèrie 034.
2: Eso beso, that kiss. Eso beso, your kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8.
2: Whatever it's got a lot.
1: Estàs en el Despertino de Radio Pego.
2: Close like this. Ay, ay, caramba. Oh, I need that kiss.
1: I ens anem ràpidament a gaudir de la veu del gran Elvis Presley. El rei del rock arribava l'any 1961, doncs narrant-nos una història d'un home que descobreix el seu anterior amor, Maria. I diu que ara és l'hora d'una nova conquista.
2: That she had the long...
1: His life flame, l'última flama.

d'un dels grans del rock a la veu d'un dels grans del jazz. En aquesta ocasió ens quedem situats a l'any 61, escoltant el famós trompetista i cantant de Louis Armstrong. Amb ella recuperem aquest Hit the Road Jack, una cançó que conta doncs, la història d'un home que és despedit per la seva parella i es veu obligat a anar-se'n. Hit the road, Jack. Algo com a traduir, com podríem dir, a rodar, eh? Jack, vés-te'n i no tornes. Go. That's right.

0: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve el sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible, que pensen totes i tots. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
1: No hi ha màquina del temps més vella que una vella cançó.

toquen tots els pals musicals. Avui hem tingut també un poc de twist. Exactament, recordant aquest twist contra twist del líric espanyol Luis Mariano, junta la veu de la grandíssima cantant belga Annie Cordy. I del 62 al 65, en aquesta ocasió des de Chicago, escoltem aquest cantant del soul, del Ryan Beer, Billy Stewart, i aquest I Don't Love You. Que jo a tu sí que t'estime.

0: el temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. I és que de moment tranquil·litat absoluta després d'aixes fortes tempestes que vam tindre a aires de vesprada. Però atenció, perquè els pròxims dies continuarem amb la mateixa dinàmica. Es poden comprovar en els models l'última eixida del model europeu que per als pròxims 10 dies la situació té una explicació bastant clara, i és que la persistència de masses d'aire fred en altura que afavoriran la continuïtat d'aquestes tempestes. Avui afectarà sobretot a les comarques centrals de Catalunya i nord de la província de Castelló, on poden descarregar amb bastant força. També de manera més puntual podran créixer tempestes a les serres del sud de València i a les nord d'Alacant. Per a demà, pràcticament repetició de la jugada. Però molt pendents a cara el cap de setmana, perquè tot dependrà de la ubicació d'una possible borrasca del sud-oest peninsular, on podria deixar un dissabte bastant rebolicat amb ruixats i tempestes més generals. Una situació que, a més, doncs, podria tindre continuïtat per a la pròxima setmana. Nosaltres doncs, seguirem informant-vos en les pròximes actualitzacions. I ara el que ens toca, doncs, és estar pendents un poc del cel. Amb tan sols un clic pots escoltar tota la millor música d'ara i de sempre.

aquesta bé m'han disfrutant d'aquesta gran cantant, gran conegut argentí que va conquistar tant Amèrica com Europa. Jaco Monti, el recordarem avui amb una cançó de l'any 1970, Cuanto tú me quieras. I del 70 al 72, en aquest moment, un altre cantant argentí, conegut com el nom del Greco, i que nosaltres el recordem avui amb el tema Esta manera de querer.

0: un cielo azul, una sombrilla roja, una toalla amarilla, una excursión a una cala, una siesta a la sombra, un cubo y su pala, un bikini al viento, un libro en la playa, un sentir que separa el tiempo. Una pregunta, ¿será esto la felicidad? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
1: Sole pis amore tu pete, sole pis amore tu pete, sole pis amore tu pete.
2: La música és el millor record que es pot dur a reviure temps passats. Viu-los amb nosaltres al Despertino de Radio Pego.
1: Ay, en ella tanto sole, tanta pisa y tanto amore, sole, pisa, amore, caro, oh.
2: I nosaltres seguim revivint aquests temps passats i gaudint de grans clàssics i veus tan conegudes com la que ens acompanya en aquesta ocasió. Conegut com el poeta de la cançó, passem a disfrutar ara del cantautor mexicà José María Napoleón. Exactament, també recuperem un tema del 75. Eres.

La música és poderosa. Escolta'ns en qualsevol moment del dia. Ràdio Pego, la teva ràdio. I arribem ja cap a la recta final d'aquesta primera hora i donem per finalitzada quasi la dècada dels anys 70. Ens anem amb un poc de rumba. De la mà de los chunguitos, Dame Veneno. Això sonava en l'any 77.

I a ritme de rumba nosaltres anem a acabar aquesta primera hora musical. Donem per finalitzada la dècada dels 70. I ho fem avui recordant el tema Mala ruina tengas de Los Chichos.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

els estem disfrutant d'aquest fantàstic, meravellós tema dels ABBA, aquesta quarteta. Arribaven just l'any 1980 amb el tema The Rainer d'Exitola. I és que el guanyador se ho emporta tot. Descriu, doncs, una ruptura amorosa on un se ho queda tot. Ahí som un poc més afavorit que l'altre. I dels ABBA ens situem a l'any 1982 amb el grup Imagination. I a més, a ritme de música funk, que recuperem aquesta Music and Lights. Llums i música.

0: pensar.
1: Massa correcte. Goody two shoes. Ahir tenien que regalar-li doncs un parell de sabates per ser tan bona persona i ser tan respetuós i correcte. Això és el tema que nosaltres hem escoltat avui de la mà d'Adamant. Ens situem a l'any 1983 amb la veu de David Bowie. Recuperem aquest Modern Love.

Les 9 i 17 minuts ens quedem situats en l'any 1985 amb aquesta gran grup d'amics valencians, considerats una de les grans bandes, un dels grans grups pioners en el pop festiu. Alegre i divertit. Més de 40 anys de trajectòria. Així estem escoltant a la icònica banda Los Inhumanos. Amb ells recordem aquest Manuel.

Així estàvem escoltant a Los Inhumanos, com havien presentat aquesta gran banda valenciana. I del 85 al 86, amb el grup Donostia Raduca Andú, recordem avui, Esos Ojos Negros.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: I des de Radio Pego és el moment ara per a gaudir d'una cançó que va estar composta per Stevie Wonder i llançada en el treball non-stop de Julio Iglesias, convertint-se en tot un èxit internacional. Es tracta d'una preciosa balada anomenada My Love, que transmeteix un missatge d'amor universal, de pau i unitat. Això sonava l'any 88.

0: Com sobreviure a l'adolescència. Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millor els reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora InfoJove Pego.
1: La música allarga la vida.
2: La vida, la vida.
1: Diu-la a Ràdio.

estem disfrutant d'una preciosa balada, tot un clàssic de Saua. Una cançó nostàlgica que utilitza la figura d'un àngel com a metàfora d'un amor passat e idealitzat. Envia'm un àngel. Això sonava l'any 1990.

I seguim viatjant a través de la música, seguim rescatant grans clàssics d'aixòs 90, en aquesta ocasió amb una altra preciosa balada. Una balada reflexiva sobre la lealtat incondicional, l'amistat profunda. It's probably me. Probablement siga jo, amb Sting i Eric Clapton.

Un himne del pop dance, un himne d'empoderament i seguretat en un mateix. Banda sonora original de la pel·lícula El guardaespaldas. Ens hem quedat situats a l'any 1993 amb aquest tema llançament de la Whitney Houston, Queen of the Night, la reina de la nit.

I després d'aquesta himne del pop dance i d'haver gaudit de la veu de Whitney Houston, donem pas en aquesta ocasió amb un tema clàssic del R&B, un tema de Barry White, una cançó que tracta sobre la sinceritat i l'acció en les relacions amoroses. Practic World, What You Pitch. Barry White, 1994.

Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.

0: i munta-t'ho bé.
1: Amb aquest tema tan festiu i alegre arribaven els Pets Sounds 1995 des del seu treball vine a la festa Munta-t'ho bé. I del 95 al 96 amb la veu de Rafa Sánchez. Així arriba la unió amb Negrita, mi baby.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: I ens ha arribat el moment de ficar punt i final a aquesta segona hora musical, per supost. Donem per finalitzada la dècada dels 90, avui recordant un fantàstic, meravellós tema, tot un clàssic del Charles Aznavour. Un tema original de l'any 1974, que en aquesta ocasió doncs, ve interpretat per la veu d'Elvis Costello. Any 1999, donem per finalitzada aquesta segona hora musical, escoltant el tema She.

0: Com sobreviure a l'adolescència. Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millor els reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora InfoJove Pego.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

0: Arrenquem en aquesta tercera i última hora. Són les 10 i 12 minuts, gaudint de la veu de David Broza, una cançó intensa des de l'àlbum homònim. Explora, doncs, deixa entrega absoluta a la passió.
1: Puertas que se cierran.
0: Todo o nada.
1: Un vagón sin luz.
0: Aquesta mans el va presentar al 2002.
1: Dentro.

cantautor David Broza, com havíem presentat així, recordant-lo amb aquest exitós tema del 2002, Todo o Nada. Amb una altra cançó nostàlgica que ens parla doncs d'un amor passat, deixa angoixa davant la soledat. Ens quedem disfrutant en aquesta ocasió amb el tema interpretat per Tamara.

0: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve el sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible, que pensen totes i tots. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
1: Para, para. T'has perdut un programa en directe? Escolta'ns a la carta des de la nostra web www.radiopego.com.
2: Les 10 i 19 minuts d'aquest dimarts 5 de maig seguim gaudint de bona música i d'altres veus tan conegudes com la que ens acompanya en aquesta ocasió, la veu del veneçolà Carlos Baute. Arribava el 2011 presentant-nos el seu treball a Marte Bien i nosaltres avui escoltem tema d'igual títol, exactament com havíem presentat cançó que li donava títol a aquest treball.

A Marte bien, com havien presentat exitosa cançó i cançó que li dona títol a la treball del venezolà Carlos Baute. Del 2011 al 2013, en aquest moment, passem a escoltar una balada poètica i emotiva que explora, doncs, aquest dolor, el dolor de la traïció amorosa i l'acceptació d'aquest desamor. Ens quedem avui disfrutant de la veu de Pablo Alborán, que des del seu treball Tanto, escoltem el tema Quién.

Terres Bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de lligats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.

quedem situats ja en l'any 2014, en aquesta ocasió, escoltant la veu de Shawn Mendes, que arriba doncs, amb tot un himne pop. I és que la cançó captura aquesta emoció d'estar a punt d'aconseguir algo, un triomf gran. Així ens quedem escoltant el Something Big.

Something que big, algo gran. Estàvem escoltant aquest tema tan energètic de Shawn Mendes. I ens anem ara a situar-nos en el 2015, en aquest moment, per escoltar el tema Here d'Alicia Keys. I'm sorry if I... I en aquesta ocasió, doncs, expressa el desig de no estar en una festa plena de gent. Perquè diu que, bueno, la cançó doncs descriu que té una sensació de sentir-se fora de lloc, preferint la soledat i la companyia íntima.

0: jocs, cançons i moltes coses més.
1: El 9 de març fem història.
2: No faltis!
3: Ràdio Pego, sempre al teu costat.
4: Exactament, són les 10:35 minuts. Ens anem ràpidament a situar-nos en el 2017. És moment per escoltar el tema Que se mueran d'envidia, una cançó de Dani Martín que en aquesta ocasió doncs compta amb la col·laboració de Carla Morrison.
5: No sé què hacer, decírtelo a la cara.
4: Un himne a la indiferència davant les crítiques, enfocant en mostrar una imatge idealitzada cap a l'exterior.
5: Me duele l'alma i voy...
4: La lletra doncs trata d'això, de sobre eixa necessitat de parèixer o aparentar que són feliços davant dels demés.

Ahir estàvem escoltant esta preciosa cançó, com havíem presentat, que se moran d'envidia, una cançó que diu que... que parlen, no? Que ells faran el que voldran, amagades, però davant de la gent, doncs ja que aparentaran. Seguim viatjant a través de la música. En aquesta ocasió ho fem escoltant una balada melancòlica que narra, doncs, una història d'amor impossible. Es centra en la nostàlgia, la dificultat de superar una relació passada i aquest dolor que

0: más.
1: Hay una luz especial en esta tierra. No viene del sol, viene de las personas. De quienes te acogen, de quienes guían, cocinan o atienden. De quienes llegan de fuera y acaban sintiéndose de aquí. Es la luz que hace brillar un modelo de turismo sostenible. Quien piensa en todas y todos. Turisme, Comunitat Valenciana. El turismo que sostiene. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Generalitat Valenciana, Gobierno de España.
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
3: Ens situem ja en el 2020. En aquesta ocasió donem pas al grup Gertrudis, que venen ben acompanyats perquè ho fan adjunt al grup Doctor Prats, i el tema No em dona la gana.
4: Vivíem en un món perfecte, mai et trobava cap defecte. Tu em demanaves un moment i jo encara que impacient et

0: Ahí estem escoltant el tema Deja el aire correr, una cançó d'Elefantes i un tema que ens van presentar l'any 2022.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

Un crit directe en busca de l'alegria, en busca de la felicitat. El sistema escoltant Girl Time, set that shit on, un tema que ens va presentar el 2023. Una cançó que ens parla doncs, de poder superar la depressió, l'ansietat i buscar l'eixida en l'oscuritat. Anem a buscar la llum. Girl Time.

moment per ficar punt i final a la nostra selecció musical amb la veu d'Àlex Barrena i Jelly Roll. Arribaven amb aquesta Blue Dine i amb aquest exitós tema del 2025, una servidora diu adeu, que com cada dia doncs ha sigut tot un plaer de poder-te acompanyar des de el despertino de Radio Pego, que tornarà per supost demà, com sempre puntuals, a les 8 del matí en la 100.8 de l'FM i en la companyia d'una servidora, Mapi Domènech. Amb bona música anem a continuar, perquè ja sabeu que el tramvi ja està a punt d'arribar. Amb Carolina Ferrer, un viatge musical de dos horetes, repassant els grans èxits musicals i les grans novetats. Nosaltres diem adeu, però ja sabeu que és un adeu i fins demà. Sigueu feliços, cuideu-se, ciao.

0: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM. Come on.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678 268 705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

Terres Bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de lligats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.

0: mujer libre.
1: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
2: Com sobreviure a l'adolescència? Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millors reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora InfoJove Pego.
3: Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, canta l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'Antic Institut, de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores.

Molt bon dia, què tal, com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Esteu escoltant Ràdio Pego, 107.8 FM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. De nou amb vosaltres avui dimarts 5 de març de 2026, 11:07 minuts. Tot li estic preparat. El nostre viatge comença ara i ja sabeu que des d'ara fins la una repassem l'actualitat musical així al vostre programa, El Tramvia. Així que, sense perdre ni un minut més, li donem la benvinguda als nostres primers convidats, i són nostres perquè és un grup venerat per moltíssima gent. Són els BTS, que han tornat a la càrrega amb un treball anomenat Arirang, el que destaquem este tema que està en estos moments en llistes, Swim. Així de bé, comencem.

Aquestes cançons que desperten l'ànim i es donen energia ben positiva, bausa magnètic. Shakira i Belé tenen tema en comú, Algo tú.

Luis Capaldi estrena single fa no res que l'ha tret al carrer i es diu Stay Love, el seu àlbum, ja sabeu, Survive. I una altra cançó especial, la que ens porta Antonio José, la canción de nuestro baile.

0: Després de molts anys sense cantar en francès, continua Céline Dion apostant per aquest vell idioma. Dans sans ens lo nou, el mateix productor que la va llançar a la fama cantant en francès. I de Céline Dion a Víctor Arbelo. Que bonic.
1: Me'n faig creus quan veig llum als teus ulls.

0: Enguany, les trobades d'escoles en valencià es celebren en el nostre poble.
1: Aquest 9 de maig,
2: a Dénia,
1: celebrem qui som, d'on venim i cap a on anem.
3: En un dia per compartir i mirar al futur.
1: Taguers, jocs, cançons i moltes coses més.
4: El 9 de maig fem història.
5: No faltis!
6: Escolta el millor de la música. Deixa portar per el so del tramvia. En la 100.8 del teu dial.

U2 de In Alive. Este tema el podrás trobar en el seu nou àlbum Easter Lily. I un duet de luxe, Quinto i Romàntic Dimoni, Sense Senyal.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
3: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
4: No estoy sola.
3: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
5: Terres Bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de lligats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.
6: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
7: Com sobreviure a l'adolescència? Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millors reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora InfoJove Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
8: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

DJ Ànima i Laisa, una de les actuacions més comentades i més fantàstiques del passat Coachella, Bad Angel. I amb Capo continuen el seu darrer single i és un èxit per tot arreu i s'anomena Bombón.

Bruno Mars i este Risk It All, fantàstic com sempre, ens encanta tot el que fa l'artista, la veritat. A ritme de bachata continuem, Romeo Santos i Prince Royce, que tenen un àlbum en comú, i esta cançó que és un èxit absolut, Dardos.

0: Manuel Carrasco o Si pudiera.
1: Enguany, les trobades d'escoles en valencià es celebren en el nostre poble.
2: Aquest 9 de maig, a Dénia, celebrem qui són, d'on venim i cap a on anem.
3: En un dia per compartir i mirar al futur.
2: Taguers, jocs, cançons i moltes coses més.
4: El 9 de maig fem història.
5: No faltes!
6: El tramvia. Música per a tots.

Lies or Don't Make Me Love You. Ahí tenim l'artista amb este nou single i èxit internacional. Alfred García és el nostre proper convidat, així al tramvia de Ràdio Pego. També estrena cançó i sona fantàstic, la veritat. Es diu Mateo.

FLO, ahí estan les artistes amb Liquid, el seu nou single. I així tenim un duet de luxe, Dracen i Abril, dos angelets.

Side Away és el nou de Zayn i amb Chiara Oliver i el seu darrer single No Fue Real. Arribarem a la una i tancarem el nostre tramvia d'avui dimarts.

Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? Dimarts 5 de maig. Continuem avui amb temps estable, amb poca probabilitat de precipitació i amb unes temperatures que, si estem al sol, la veritat és que són ben agradables. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Pràcticament finalitzades les obres de construcció de la rotonda d'accés a Montepego i la millora del carril bici entre Pego i el Verger. Una actuació de 800 metres de longitud de millora de la seguretat vial de la CB700 compatibilitzada amb l'accés a les urbanitzacions, als municipis i al Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva. Una via per on el 2025 passaven una mitjana de 7.300 vehicles al dia, entre els quals 200 camions. És per això que l'actuació ha consistit en la reordenació de tot l'àmbit en la que s'ha construït una rotonda enfront de la gasolinera i una altra d'accés directe a Montepego i que permeten eliminar els stops de la via principal, aconseguint aquesta millora de la seguretat viària. Les AFA dels centres educatius públics de Pego es concentren dijous en defensa de l'escola pública. Les associacions de famílies d'alumnes d'Ambra, Rosalia Bondia i Lies Enric Valor, junt amb la Plataforma per l'Ensenyament en València de Pego i Atzaila, convoquen esta acció amb l'objectiu de manifestar el seu suport total a la vaga docent que arranca dilluns que ve, 11 de maig, i a les seues reivindicacions. Les famílies pegolines exigeixen al Consell inversió real i immediata en educació perquè recorden que l'educació dels seus fills i filles no és un negoci, és un dret. Dijous 7 de maig també presentaran una moció al ple ordinari en este sentit. Les jornades de sobirania alimentària aborden la bretxa rural. Este dimecres 6 de maig a les 6:30 a la sala Estellers de la Biblioteca Municipal se celebra la tercera sessió de les jornades organitzades per Pego Viu i que tenen com a lema "A la Marina Alta ho tenim tot". En esta ocasió s'abordarà a partir del llibre del geògraf i professor titular de la Universitat de València, Luis del Romero, "Si el camp no fora passat, sinó el futur". A més, també es parlarà de sobirania alimentària i transició ecosocial.
1: Els informatius a Ràdio Pego.
0: Obres acabades ha estat la primera frase que ha pronunciat el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, durant la seva visita a les obres de la rotonda d'accés a Montepego. I és que, a falta d'alguns detalls, l'execució, esta actuació per a millorar la seguretat viària a la zona de Racons, que va començar al maig de 2025, està acabada. La previsió era finalitzar les obres a mitjan de febrer, però les pluges abundants de final d'any i la tensió en el mercat internacional han provocat un cert retard respecte als plans inicials. En veure la comparativa de com es desenvolupava abans la carretera CB700 que enllaça Pego amb el Verger a com ha quedat després de les obres, Martínez Mus confirma que es tracta d'una millora important en la seguretat viària d'esta carretera i del trajecte.
2: Obres acabades, que és el que ens agrada vindre a veure, no només de l'inici sinó de la planificació, sinó veure que ja s'ha acabat. No? La veritat és que hem vist l'antes i el després i és una millora important en la seguretat vial d'esta carretera i d'este trajecte. El que estem veient així és un tràfic intens, els 7.000 vehicles que diu el paper es comproven dia a dia, minut a minut des que hem aplegat i es nota que feia falta aquesta actuació. Al final se tracta d'anar incorporant millores en totes les vies titularitat a la Generalitat per fer compatible l'ús ciclista, que també estem veient que és prou intens en aquesta zona, en la seguretat normal de la carretera.
0: Des de feia temps que des de l'Ajuntament de Pego es demanava actuar en la CB700 per la perillositat que suposaven les revoltes de racons, una obra de la que el vicepresident tercer i conseller d'Infraestructures manifesta que estan contents i satisfets d'haver fet la inversió. De fet, afirma Martínez Mus que el cost de l'obra és elevat, però recalca que en comparació al que significa en seguretat, pocs diners li pareixen perquè al final el que s'evita són riscos innecessaris.
2: Era una situació la que tenien, que era una problemàtica ja arrastrada molt de temps, que per fi pues, té un final. Estem contents, satisfets d'haver fet esta intervenció. És una intervenció que d'ací dos mesos ja ningú se recordarà que és nova, però que era important fer-la per tal de millorar ixa seguretat. 1 milió d'euros al final en números redons són diners, però en comparació a lo que significa en seguretat, pocs me pareixen, perquè al final anem a evitar segur riscos innecessaris que s'assumien en esta carretera i en el fet també d'estar il·luminada.
0: Il·luminació que també beneficiarà la detecció de porcs senglars pròxims a la CB700 en l'entorn de les dues rotondes d'accés a Montepego. Informava el vicepresident tercer que la Generalitat està fent esforços intensos i al mes d'abril s'han instal·lat gàbies al Parc Natural de la Marjal de Pegoliba per a intentar capturar porcs senglars i rebaixar-ne el nombre.
2: També em comenten que és zona de jabalís en molta proliferació. Ahir estem fent un esforç intens a tots els nivells i així, ara al mes d'abril, en aquesta zona, hem estat ja incorporant les gàbies per intentar caçar el màxim d'exemplars possibles. Portem en la campanya des de principi d'any al voltant de 1.500 exemplars ja capturats o caçats, però no és suficient. Entonces, que la rotonda, que aquesta zona estiga il·luminada, també contribueix a millorar aquesta seguretat en quant a lo que són aquests animals salvatges, que saben que tenim aquesta preocupació en totes aquestes comarques perquè estan fent patir molt aquesta sobrepoblació que és tan intensa en algunes zones i així és una d'elles.
0: L'alcalde de Pego, Enrique Moll, ha ressaltat la col·laboració entre administracions, concretament entre la Generalitat i l'Ajuntament. A més, definia el projecte com a conjunt.
3: Ressenyar més que res la col·laboració entre administracions, tant entre la Generalitat i l'Ajuntament, que crec que ha sigut un projecte conjunt, un projecte que va nàixer en la passada legislatura i que es va quedar una miqueta orfe, li faltava algo, i vull agrair personalment a Javier Sendra, secretari autonòmic, que va ser una de les persones implicades en què aquest projecte es duguera avant i que des de manteniment de conselleria es poguera acabar el que nosaltres creiem que era un projecte incomplet.
0: L'Ajuntament de Pego ha cedit els terrenys perquè es poguera fer la rotonda més important, la central, la que veu i per la que passa tot el món, que està enfront de la gasolinera i que ha contribuït a eliminar un punt negre que hi havia en esta CB700, segons assenyala Enrique Molla.
3: La veritat és que la col·laboració ha sigut molt bona. L'Ajuntament ha cedit els terrenys per a que es poguera fer esta rotonda, en una reivindicació que nosaltres vam plantejar en conselleria i que en primer moment no m'havien fet cas i en canvi la veritat és que ho vam creure que era convenient i gràcies a aquesta col·laboració pues, eliminem un punt negre que hi havia en esta carretera. Esperem que ara s'acaben les obres. Falta molt poquet, la veritat és que falta molt poquet, falten dos detalls, dos bordillos i una miqueta de verd, que estava dient el conseller que havia vist la rotonda molt, molt grisa i és que li falta afegir-li el verd perquè li canvia una miqueta la tonalitat i agrair que este punt negre desaparega, com esperem també que desaparega el que tenim en l'hostal de Sant Jaume, que pareix que vagin a començar les obres ja més endavant.
0: La nova rotonda d'accés a Montepego beneficia el veïnat de Pego i d'altres pobles de l'interior que volen accedir a la costa, però també millora l'entrada i l'eixida de vehicles a la urbanització, on hi ha entre 1.500 i 2.000 cases amb una població que augmenta de manera considerable a partir del mes d'abril, quan comença a fer bon temps. Per això recorda l'alcalde de Pego que esta actuació també s'ha fet per a evitar aquest accés des del centre de la via.
3: Estem parlant de que hi ha entre 2.000 i 2.500 viviendes, o sigui, en temporada d'hivern pues l'accés no n'hi ha massa, però en aquesta època, almenys comença el mes de maig, fins al mes d'octubre, n'hi ha un flux de cotxes entrant i sin de l'urbanització, que era un punt molt perillós, i quan vam exposar això en conselleria, ho vam creure convenient, i tota aquesta actuació s'ha fet també per evitar que hi hagués cotxes en el mig de la carretera, al costat d'una curva, sense il·luminació, i que es podrien, la veritat és que però hi ha alguns accidents que hi ha altres en este lloc. Al fer aquesta actuació i damunt il·luminar, pues, creiem que s'evitaran totes aquestes conseqüències.
0: La visita del vicepresident tercer a este punt de les obres d'accés de Montepego i també d'aixe carril bici entre Pego i el Verger, també ha acudit el líder dels populars pegolins, Ferran González. L'actuació ha consistit en general en la reordenació de tot l'àmbit en la que s'ha construït, com dèiem a l'inici, una rotonda enfront de la gasolinera amb un radi exterior de 25,50 metres i una altra rotonda d'accés directe a Montepego amb un radi un poc més menut. La combinació de les dues rotondes ha permès eliminar els stops que hi havia a la via principal, ha explicat la directora general d'Infraestructures Viàries, Maria José Martínez Ruzafa. Així mateix, l'obra ha integrat el carril bici, traient-lo per fora i donant-li un ampli de 3 metres. La inversió ha costat 800.000 euros.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
0: Des de fa mesos que els sindicats de l'ensenyament públic estan en peu de guerra contra la política educativa del Consell. Els quatre sindicats que d'ençà del mes de setembre negocien amb la Conselleria, STPB, UGT, Comissions Obreres i CESIF, demanen una baixada d'alumnes per grup, la incorporació de professorat de suport, rapidesa en la substitució del professorat de baixa, la recuperació d'un model lingüístic que garanteixi la competència plurilingüe i la cohesió social amb el valencià com a llengua de qualitat educativa, la recuperació de poder adquisitiu del personal docent, edificis dignes, segurs i sense mòduls prefabricats i condicions ambientals i que siguin adequades durant tot l'any als centres. El 31 de març, amb aquestes demandes, ja van convocar una vaga en l'ensenyament públic. A partir de dilluns 11 de maig, n'encetaran una indefinida perquè acusen el Consell de no tindre voluntat negociadora, d'utilitzar la tàctica de la dilació i de provar de responsabilitzar els ensenyants de qualsevol cosa que passi. Estem davant la primera vaga indefinida de l'ensenyament. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i la consellera d'Educació, Mari Carmen Ortí, seran els primers en viure en una. Avui, en aquest cas, ahir a la vesprada, Ortí quantificava en més de 2.400 milions d'euros a l'any el cost econòmic que suposaria per a les arques públiques les reivindicacions del col·lectiu de l'ensenyament públic a canvi de parar la vaga indefinida que començarà dilluns que ve. La consellera d'Educació afegia que la xifra supera la capacitat de la Comunitat Valenciana en este moment. No obstant això, la responsable de l'Educació Valenciana assegurava que el seu equip està obert al diàleg i s'ha mostrat predisposada a arribar a acords amb els sindicats de l'ensenyament. Mentre això arriba, a Pego, les associacions de famílies d'alumnes dels centres educatius públics, CEIP Ambra, CEIP Rosalia Bon Dia i l'IES Enric Valor, a més de la plataforma per l'ensenyament en València de Pego i el suport de l'Associació Cultural Atzaila, han convocat per a este dijous, 7 de maig, a les 6:30 de la vesprada, una concentració a la plaça de l'Ajuntament. Amb ella volen mostrar el seu suport total a les reivindicacions de la vaga docent. La comunitat educativa pegolina manifesta amb esta mobilització la seva defensa de l'escola pública, exigint posar fi a les carències que entenen que té. Les famílies no volen la supervivència de l'escola pública, sinó que volen una escola pública de qualitat. Per això exigeixen al Consell que realitzi una inversió real i immediata en educació. A més, els col·lectius convocants de la concentració a Pego per l'escola pública volen pressionar la conselleria perquè escolta els sindicats i faça innecessària la vaga tenint les peticions. Esta concentració es farà pocs minuts abans de l'inici de la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Pego, que està convocada a les 7 de la vesprada. Una coincidència que no és casual, ja que afirmen que en el plenari del pròxim 7 de maig es presentarà una moció en suport de les reivindicacions del col·lectiu docent i en defensa de l'educació pública. Recorden que l'educació dels fills i filles no és un negoci, és un dret. I no deixem estar la qüestió perquè ahir a la vesprada la Conselleria d'Educació enviava als representants sindicals la proposta de serveis mínims per a la vaga indefinida convocada a partir de l'11 de maig. Esta contempla que tot el professorat de segon de batxillerat siga considerat servei mínim per a garantir que l'alumnat d'este nivell puga ser avaluat i qualificat correctament amb vista al seu accés a les proves d'accés a la universitat. El comitè de vaga ja s'ha pronunciat i rebutja radicalment aquesta proposta. A més, adverteix que no dubtarà en impugnar-la de forma cautelaríssima per abusiva si la Conselleria decreta finalment estos serveis mínims. Este PB, Comissions Obreres, UGT i CESIF qualifiquen de clarament abusiva i totalment desmesurada la proposta d'educació. Asseguren que evidencia l'estat de nerviosisme de la Conselleria d'Educació davant la convocatòria de vaga i manifesta una manca total de respecte dels drets del professorat. Les organitzacions sindicals argumenten que la proposta afecta la totalitat del professorat d'una etapa educativa, així mateix denuncien que obliga a eixe professorat a avaluar l'alumnat, una tasca que no correspon als serveis mínims. Expliquen que si es decreta així, el professorat de segon de batxillerat estarà obligat a impartir el seu horari complet, siga en segon de batxillerat o en qualsevol altre curs de l'ESO, i a més, durant tots els dies que dure la vaga indefinida, independentment de si eixe dia hi ha avaluació o no. Per tant, adverteixen, la Conselleria estaria impedint el dret legítim i constitucional a fer vaga d'aquest professorat. La Conselleria defensa que els serveis mínims fixats no pretenen substituir l'activitat ordinària ni neutralitzar l'exercici del dret de vaga, sinó garantir exclusivament els actes imprescindibles perquè cap alumne o alumna veja vulnerat el seu dret a ser avaluat i a presentar-se a la prova d'accés a la universitat.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: Les jornades de sobirania alimentària recuperen la que havia de ser la sessió inaugural amb la presentació del llibre La bretxa rural, la cara oculta de la despoblació i les noves oportunitats rurals del geògraf Luis del Romero. Una obra que desmunta la fi de la ruralitat amb precisió i profunditat. Ho fa proposant un viatge a través de les fractures històriques, culturals i polítiques que han marginat el món rural i l'han convertit en escenari de desafecció, desencant, però alhora també en un escenari de resistència i esperança. Descriu la secretària de Pego Viu, Maria José Sala, que este llibre està escrit des de les dos vessants que domina Luis del Romero, des d'un punt de vista acadèmic i des d'un punt de vista de qui ha treballat en diferents zones rurals del món.
4: En la jornada contarem amb Luis del Romero, professor de la Universitat Politècnica de València i autor del llibre La bretxa rural. Aquest llibre està escrit des de les dos vessants que domina Luis, des d'un punt de vista acadèmic i des del punt de vista del que ha treballat en diferents zones rurals del món. Coneix de primera mà els problemes que es pateixen al món rural. En aquest llibre ens explica com al llarg dels segles l'home ha anat desvinculant-se del territori, com les diferents corrents filosòfiques han donat lloc al desenvolupament de les noves societats, ja que els governants les han aprofitat per modificar les estructures socials, adaptant-les al que més es convenia. En moltes conferències i xerrades es parla de l'èxode del camp a les ciutats que es va patir en el segle passat, però en aquest llibre es mostra que aquest èxode i pèrdua d'arrels es remunta a molts segles enrere.
0: La bretxa rural és un llibre que ens fa entendre la realitat actual, però també ens mostra el món rural com un punt de renaixement i d'inici d'una nova societat, apunta Sala. I ho fa perquè l'autor traça una proposta de construcció d'una nova ruralitat dissident, autònoma i profundament democràtica. Un punt de partida per a debatre en la mateixa sessió de sobirania alimentària i transició ecosocial. Este dimecres 6 de maig, a les 6:30 de la vesprada, a la sala Estellers de la Biblioteca Carmen Alemany Valle.
4: Luis es introdueix tota la problemàtica de les zones rurals, però també es dona una visió de la ruralitat com un nou model de vida que pot donar solució a molts dels problemes de la societat actual. Així que este dimecres vos esperem a les 6:30 a la Biblioteca Carmen Alemany per escoltar i debatre sobre la bretxa rural i com construir una nova ruralitat. Fins dimecres.

I pel que fa a la previsió meteorològica, hem de dir que hi ha un 60% de probabilitat de precipitació fins a les 6 de la vesprada, tot i que si cau alguna gota serà molt, molt dèbil. Seran ruixats doncs que pot ser molesten un poquet, però no arriben pràcticament a banyar res. El cel, això sí, continuarà ennuvolat ja el que queda de dia. Temperatures avui entre els 15 graus de la nit passada de mínima i els 24 als que arribarem a les hores centrals del dia. Vent encalmat. I per a demà dimecres tenim un entre 85 i 90% de probabilitat de precipitació des de les 6 del matí fins a les 6 de la vesprada. Entremig tindrem el cel ennuvolat i amb temperatures un poc més suaus, 14 graus de mínima, 22 de màxima i el vent bufant fluix de component variable.

Això és tot per avui. Moltes gràcies per estar ahir a l'altra banda, escoltant-nos i informant-se amb nosaltres. Ho deixem així i ho fem desitjant que acabeu de passar una molt bona jornada. Ens retrobem demà. Fins aleshores, adeu. Una abraçada.

0: Enguany, les trobades d'escoles en valencià es celebren en el nostre poble.
1: Aquest 9 de maig tens una cita a Dénia.
0: Vine a les trobades i celebrem junts qui són, d'on venim i cap a on anem.
2: Cultura, llengua i orgull de poble en un dia per compartir i mirar al futur. Amb força i il·lusió.
1: Gaudirem de taguers, jocs, contacontes, danses, cançons i moltes coses més.
3: No podeu faltar. El 9 de maig a Dénia. Fem història.
4: No faltes!
5: Ràdio Pelo 107.8 FM.

0: de Darba.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio.

0: Terres Bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de lligats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.
1: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
2: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
3: No estoy sola.
2: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.

0: Pego París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Pego París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Pego París i Londres, tots els dijous de 9 a

Así y ahora, en la sintonía de Alzira Radio, iniciem un trayecte musical amb les millors cançons de tots els temps. Comença Viatge a la Música, amb José Luis Mompó.

Hola a tots i a totes i benvinguts així de nou a Viatge a la Música. Programa número 14 d'esta temporada, ja 15, i el nostre viatge musical és sempre una zona reservada, esta temporada dedicada íntegrament a la dècada dels anys 80. I com escoltar el nostre programa? Com sempre, les tres vies que ja tots conegueu i les tornem a repetir. 100.9 de la FM al Sierra Ràdio, a través de la pàgina web de l'emissora www.alsierraradio.com i, com si no, a través de la xarxa d'emissores municipals valencianes. I efectivament, el nostre tracte musical és d'una zona especial, en aquest cas dedicada a les grans balades de heavy hard rock dels 80. És a dir, grans bandes d'aquest gènere del rock més dur, que a part dels seus temes potents més que coneguts, també es van deixar grans temes romàntics, amb sentiments, però també amb tota la seva força, i que va constituir pràcticament també un gènere musical propi a la dècada dels anys 80. Avui tindrem grans balades a càrrec de grans bandes, curiosament totes dels Estats Units, de heavy hard rock, com les següents, en concret Aerosmith, Bon Jovi, Heart, Motley Crue, Poison, Vixen, Cinderella, Kiss, Wasp i Kid Riot. I sobretot també atento a les sintonies de presentació, que també corresponen a grans bandes i a grans i conegudes balades heavy hard rock dels anys 80. I anem a començar precisament a una de les grans bandes, sense dubte, Aerosmith, una ben gran i veterana banda de hard rock nord-americana que ja venia de gran èxit en la dècada dels 70, on es va deixar ja grans clàssics, i que l'any 1989, en el seu disco Pump, recuperaven de nou l'èxit comercial absolut. Este disco va ser top 5 als Estats Units, venent 7 discos de platino al país nord-americà. I des d'este gran disc, que es va tornar, com ha dit abans, als Aerosmith, ficar-los en primera línia de la popularitat i de vendes, es trobaven la gran balada What It Takes. Esta balada va ser top 9 en llistes nord-americanes i número 1 també en llistes de rock al país nord-americà. És una de les seues grans cançons. I en esta gran balada, What It Takes, d'Aerosmith, comencem la nostra zona reservada i dedicada a grans balades heavy rock dels 80. Com sempre, José Luis Monpó contant-vos cosetes. I avui com a tècnic, Javier Ballester. Benvinguts!

I si n'hi ha una de les bandes que en els anys 80 va explotar radicalment va ser Bon Jovi, banda també de heavy hard rock nord-americana i que aconseguia aquest èxit absolut, sobretot de vendes, i també va fer arribar un estil com el hard rock heavy també al gran públic, sobretot gràcies a aquest tercer disc de 1986, Slippery When Wet. Va ser èxit a llistes de tot el món pràcticament, top 6 al Regne Unit, triple disco de platino, però sobretot número als Estats Units amb 15 millors discos venuts, convertint-se en disco de diamant. Ahir es trobaven la cançó, la balada Never Say Goodbye, que va ser top 11 en llistes de rock nord-americanes i també va entrar en llistes britàniques, com si no, Bon Jovi, a més especialista en balades, en una de les seues grans, Never Say Goodbye.

ara és el torn de Heart, una banda de rock nord-americana comercial, molt coneguda sobretot al seu país, on són realment una institució, i que estava allà amb veu i guitarra femenines al capdavant. En el 1987, dedicaven el seu disco número 9, Bad Animals, de gran èxit, va ser top 2 als Estats Units, triple disco de platino, va arribar al número 7 en llistes britàniques, també disco de platino, i sobretot gràcies a la gran balada que ve a continuació, s'anomenava Alone, i és una de les seues balades de més èxit. Per supost, va ser número 1 als Estats Units i top 3 al Regne Unit, on també va repetir disco de platino. Per cert, també, esta cançó va estar nominada als Grammy com a millor balada. Per supost, un dels grups rockers especialistes també en balades són Heart, i anem a demostrar-ho en el seu gran tema Alone.

I si parlem de Motley Crue, parlem d'una banda nord-americana de heavy metal amb una llista llarga d'escàndalos i excessos, però sobretot amb una discografia important, amb vendes milionàries. De fet, l'any 1985 editaven el seu tercer disc, Heather of Pain, èxit comercial, tot sis als Estats Units, 4 discos de platino, i ahí s'inclou una de les seues balades més importants i reconegudes, Home, Sweet Home, i que va entrar en llistes tant nord-americanes com britàniques. I és que esta banda, que se sobrepassaven tot, també tenen moments per escriure cançons amb un sentiment tan grans com la que ve a continuació. Motley Crue, Home, Sweet Home.

I continuem avançant al nostre programa avui dedicat a la zona reservada a grans balades heavy rock de l'any dels 80 i ens anem, que queden de nou als Estats Units, en una de les bandes de glam metal sense dubte més representatives i que va irrompir amb molta força precisament en aquesta dècada dels 80, ja que el seu disc debut de 1986, Look What The Cat Dragging In, va reventar les llistes d'èxit, arribant al ser top 3 als Estats Units, triple disco de platino, i incluïa la gran cançó que ve a continuació, I Won't Forget You, cançó que també va entrar en llistes nord-americanes i per a molts està considerada una de les seues millors composicions. Així està, per supost, Poison i el seu gran tema, I Won't Forget You.

Estem escoltant Viatge a la Música, zona reservada, ja esta temporada, com ja en sabeu, dedicada íntegrament a la dècada dels anys 80. Programa número 14 d'esta temporada, ja 15, i sempre les tres vies d'escoltar el nostre programa a través de l'FM, al Sira Ràdio 100.9, també a través de la pàgina web de l'emissora 3W, al Sira Ràdio, i també, com si no, i per supost, a través de la xarxa d'emissores municipals valencianes. I també per a conèixer tots els continguts del programa setmanals, teniu les pàgines de Facebook Viatge a la Música i al Sira Ràdio. I efectivament, la zona és avui dedicada a grans balades de heavy hard rock dels anys 80 i ens quedem de nou als Estats Units, en este cas a Vixen, una banda de hard rock comercial i que seus components eren íntegrament xiques, un grup femení, i que aconseguí l'èxit entre final dels anys 80 i principi dels anys 90. El seu disc debut de 1988, anomenat com més Vixen, va entrar en llistes nord-americanes, on va ser disco d'or, i també el Regne Unit. Ahí destacava, sense dubte, una de les seves balades i també cançons més reconegudes, anomenada Crying, i també va entrar en llistes nord-americanes. Com he dit abans, i de la cançó, les xiques també són rockeres, i així ho demostra este gran grup, Vixen, el seu gran tema Crying.

I de nou als Estats Units parlem de Cinderella, una banda de hard rock que influeix també del glam i també del blues. La seva etapa daurada va ser a les dècades dels 80 i com ahir, com se recomana, que és una banda a redescobrir. Dixes que se van quedar un poquet ahir perdudetes en eixa dècada, però que tenen una qualitat més que rellevant. En el seu disc de 1988, el s'anomena Long Cold Winter, va ser el seu disc de més èxit, arribant a ser top 10 als Estats Units, triple disco de platino i també plata al Regne Unit. D'ahir destacava Coming Home, una balada acústica, ja en eixes influències blues que comentaven abans i que va entrar també en llistes nord-americanes. Com he dit abans, si no el conegueu, ara és el moment de, com he dit, remarcar, redescobrir-lo. Cinderella, Coming Home.

I si parlem de Kiss, parlem de la mítica banda de hard rock, famosa pels seus maquillatges més que originals i els seus shows espectaculars, però, per supost, també darrere en tenien grans cançons i grans àlbums, com pot ser el de l'any 1982, el seu disco número 10, Creatures of the Night, disco que va ser disco d'or, i s'incluïa la gran balada que ve a continuació, I Still Love You, una gran balada a redescobrir, i un disco també de les mateixes característiques, possiblement un dels millors discos de Kiss, sense dubte, i també un dels millors discos de hard rock dels anys 80, des que se també anime a que l'escolteu i el redescobriu, este Creatures of the Night de Kiss de 1982, i que inclou, com ha dit abans, esta gran balada, I Still Love You, Kiss.

Estem arribant ja a casa de fer el programa i han deixat també dos grans bandes de heavy hard rock nord-americanes amb dos grans impressionants balades. Anem per parts, parlant de Wasp, W-A-S-P, una banda de heavy metal nord-americana amb un look dur i directe i amb cançons potents, amb lletres i portades realment impressionants per el seu, per la seva imatge que portaven i per el que transmitien, a més, les seves cançons. De fet, en l'any 1984 editaven el seu disc debut, anomenat com ells, Wasp, i que va ser èxit en llistes nord-americanes, disco d'or i també el Regne Unit. Este disc incluïa, dins d'aixos temes energètics i potents, incluïa una joia oculta, una balada que s'anomenava Sleeping in the Fire, i que és la que anem a disfrutar a continuació. Un grupo englobat d'aixe heavy potent i dur dels 80 que tenien el seu coret, com ho demostren en aquesta gran cançó Wasp, i el seu gran tema Sleeping in the Fire.

perfilar l'Anket Riot, una banda de heavy metal també nord-americana que ja venia rodant des de la dècada dels 70, perdó, i que l'any 1983 van aconseguir l'èxit absolut. En aquest any 1983 van convertir tot un hit. El seu disc Metal Heart va ser el primer disc de música heavy que va arribar a ser número 1 en llistes nord-americanes absolutes. Un hit que tindrà gran rellevància. L'any 1984 editaven el seu segon disc Condition Critical, que també va entrar en llistes nord-americanes, arribant a ser platino, i s'incluïa una gran balada coral de heavy metal anomenada Winners Take All. I és que si tingueren que definir totes les melodies i la composició d'una balada de hard rock 80 típica, un dels models podria ser la que ve a continuació, a càrrec de Kid Riot, Winners Take All.

I amb aquestes grans cançons finalitzem la zona reservada dedicada avui a grans balades de heavy hard rock dels anys 80. Com sempre, per escoltar-nos el programa, no oblideu la FM 100.9 de l'FM Alcira Ràdio, la pàgina web de l'emissora www.alciraradio.com i a través, si no, per supost, de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Tota la informació dels continguts setmanals del nostre programa es teniu a les pàgines de Facebook Viatge a la Música i Alcira Ràdio. Com sempre, José Luis Monpó contant-vos cosetes avui com a tècnic Javier Ballester. Nosaltres tornarem el proper programa, com sempre, en grans grups, grans artistes i, per supost, grans cançons de la màgica dècada dels anys 80. Així que jo vosaltres no faltaria. Passaré llista. Adeu!

0: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

0: Rolo.
1: Volem estar prop de tu. Volem acompanyar-te. Volem ser la teua veu. 107.8 de la FM.
2: Si has tenido que pensar

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Enguany, les trobades d'escoles en valencià es celebren en el nostre poble.
2: Aquest 9 de maig,
1: a Dénia,
2: celebrem qui són, d'on venim i cap a on anem.
3: En un dia per compartir i mirar al futur.
2: Taguers, jocs, cançons i moltes coses més.
4: El 9 de maig fem història.
5: No faltes!
6: Escoltes Ràdio Pego.
7: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Ràdio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego. Amb Sara García.

0: Hola, com esteu? Dimarts 5 de maig. Continuem avui amb temps estable, amb poca probabilitat de precipitació i amb unes temperatures que, si estem al sol, la veritat és que són ben agradables. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Pràcticament finalitzades les obres de construcció de la rotonda d'accés a Montepego i la millora del carril bici entre Pego i el Verger. Una actuació de 800 metres de longitud de millora de la seguretat vial de la CV700 compatibilitzada amb l'accés a les urbanitzacions, als municipis i al parc natural de la marjal Pego-Oliva. Una via per on el 2025 passaven una mitjana de 7.300 vehicles al dia, entre els quals 200 camions. És per això que l'actuació ha consistit en la reordenació de tot l'àmbit en la que s'ha construït una rotonda enfront de la gasolinera i una altra d'accés directe a Montepego i que permeten eliminar els stops de la via principal, aconseguint aquesta millora de la seguretat viària. Les AFA dels centres educatius públics de Pego es concentren dijous en defensa de l'escola pública. Les associacions de famílies d'alumnes d'Ambra, Rosalia Bondia i Lies Enric Valor, junt amb la Plataforma per l'Ensenyament en València de Pego i Atzaila, convoquen esta acció amb l'objectiu de manifestar el seu suport total a la vaga docent que arranca dilluns que ve, 11 de maig, i a les seues reivindicacions. Les famílies pegolines exigeixen al Consell inversió real i immediata en educació perquè recorden que l'educació dels seus fills i filles no és un negoci, és un dret. Dijous 7 de maig també presentaran una moció al ple ordinari en este sentit. Les jornades de sobirania alimentària aborden la bretxa rural. Este dimecres 6 de maig a les 6:30 a la sala Estellers de la Biblioteca Municipal se celebra la tercera sessió de les jornades organitzades per Pego Viu i que tenen com a lema "A la Marina Alta ho tenim tot". En esta ocasió s'abordarà a partir del llibre del geògraf i professor titular de la Universitat de València, Luis del Romero, "Si el camp no fora passat, sinó el futur". A més, també es parlarà de sobirania alimentària i transició ecosocial.
1: Els informatius a Ràdio Pego.
0: Obres acabades ha estat la primera frase que ha pronunciat el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, durant la seva visita a les obres de la rotonda d'accés a Montepego. I és que, a falta d'alguns detalls, l'execució, esta actuació per a millorar la seguretat viària a la zona de Racons, que va començar al maig de 2025, està acabada. La previsió era finalitzar les obres a mitjan de febrer, però les pluges abundants de final d'any i la tensió en el mercat internacional han provocat un cert retard respecte als plans inicials. En veure la comparativa de com es desenvolupava abans la carretera CV700 que enllaça Pego amb el Verger a com ha quedat després de les obres, Martínez Mus confirma que es tracta d'una millora important en la seguretat viària d'esta carretera i del trajecte.
2: Obres acabades, que és el que ens agrada vindre a veure, no només l'inici de la planificació, sinó veure que ja s'ha acabat. No? La veritat és que hem vist l'antes i el després i és una millora important en la seguretat vial d'esta carretera i d'este trajecte. El que estem veient així és un tràfic intens, els 7.000 vehicles que diu el paper es comproven dia a dia, minut a minut des que hem aplegat i es nota que feia falta aquesta actuació. Al final se tracta d'anar incorporant millores en totes les vies titularitat a la Generalitat per fer compatible l'ús ciclista, que també estem veient que és prou intens en aquesta zona, en la seguretat normal de la carretera.
0: Des de feia temps que des de l'Ajuntament de Pego es demanava actuar en la CV700 per la perillositat que suposaven les revoltes de Racons, una obra de la que el vice president tercer i conseller d'Infraestructures, manifesta que estan contents i satisfets d'haver fet la inversió. De fet, afirma Martínez Mus que el cost de l'obra és elevat, però recalca que en comparació al que significa en seguretat, pocs diners li pareixen perquè al final el que s'evita són riscos innecessaris.
2: Era una situació la que tenien, que era una problemàtica ja arrastrada molt de temps, que per fi pues, té un final. Estem contents, satisfets d'haver fet aquesta intervenció. És una intervenció que d'ací dos mesos ja ningú se recordarà que és nova, però que era important fer-la per tal de millorar aquesta seguretat. 1 milió d'euros al final en números redons són diners, però en comparació a el que significa en seguretat, pocs me pareixen, perquè al final anem a evitar segur riscos innecessaris que s'assumien en aquesta carretera i en el fet també d'estar il·luminada.
0: Il·luminació que també beneficiarà la detecció de porcs senglars pròxims a la CB700 en l'entorn de les dues rotondes d'accés a Montepego. Informava el vicepresident tercer que la Generalitat està fent esforços intensos i al mes d'abril s'han instal·lat gàbies al parc natural de la Marjal de Pegoliba per a intentar capturar porcs senglars i rebaixar-ne el nombre.
2: També em comenten que és zona de jabalís en molta proliferació. Ahir estem fent un esforç intens a tots els nivells i així, al mes d'abril, en aquesta zona, hem estat ja incorporant les gàbies per intentar caçar el màxim d'exemplars possibles. Portem en la campanya des de principi d'any al voltant de 1.500 exemplars ja capturats o caçats, però no és suficient. Entonces, que la rotonda, que aquesta zona estiga il·luminada, també contribueix a millorar aquesta seguretat en quant a lo que són aquests animals salvatges, que saben que tenim aquesta preocupació en totes aquestes comarques perquè estan fent patir molt aquesta sobrepoblació que és tan intensa en algunes zones i així és una d'elles.
0: L'alcalde de Pego, Enrique Moll, ha ressaltat la col·laboració entre administracions, concretament entre la Generalitat i l'Ajuntament. A més, definia el projecte com a conjunt.
3: Ressenyar més que res la col·laboració entre administracions, tant entre la Generalitat i l'Ajuntament, que crec que ha sigut un projecte conjunt, un projecte que va néixer en la passada legislatura i que es va quedar una miqueta orfe, li faltava algo, i vull agrair personalment a Javier Sendra, secretari autonòmic, que va ser una de les persones implicades en que aquest projecte es duguera avant i que des de manteniment de conselleria es poguera acabar el que nosaltres creiem que era un projecte incomplet.
0: L'Ajuntament de Pego ha cedit els terrenys perquè es poguera fer la rotonda més important, la central, la que veu i per la que passa tot el món, que està enfront de la gasolinera i que ha contribuït a eliminar un punt negre que hi havia en esta CB700, segons assenyala Enrique Moll.
3: La veritat és que la col·laboració ha sigut molt bona. L'Ajuntament ha cedit els terrenys per a que es poguera fer aquesta rotonda en una reivindicació que nosaltres vam plantejar en conselleria i que en primer moment no m'ho havíem fet cas i en canvi la veritat és que ho vam creure que era convenient i gràcies a aquesta col·laboració pues, eliminem un punt negre que hi havia en aquesta carretera. Esperem que ara s'acaben les obres. Falta molt poquet, la veritat és que falta molt poquet, falten dos detalls, dos bordillos i una miqueta de verd, que estava dient el conseller que havia vist la rotonda molt, molt grisa i és que li falta afegir-li el verd perquè li canvia una miqueta la tonalitat i agrair que este punt negre desaparega, com esperem també que desaparega el que tenim en l'hostal de Sant Jaume, que et pareix que vagin a començar les obres ja més endavant.
0: La nova rotonda d'accés a Montepego beneficia el veïnat de Pego i d'altres pobles de l'interior que volen accedir a la costa, però també millora l'entrada i l'eixida de vehicles a la urbanització, on hi ha entre 1.500 i 2.000 cases, amb una població que augmenta de manera considerable a partir del mes d'abril, quan comença a fer bon temps. Per això recorda l'alcalde de Pego que esta actuació també s'ha fet per a evitar aquest accés des del centre de la via.
3: Estem parlant de que hi ha entre 2.000 i 2.500 viviendes, o sigui, en temporada d'hivern, pues l'accés no n'hi ha massa, però en aquesta època, almenys comença el mes de maig fins al mes d'octubre, n'hi ha un flux de cotxes entrant i sin de l'urbanització, que era un punt molt perillós, i quan vam posar això en conselleria el vam creure convenient, i tota aquesta actuació s'ha fet també per evitar que n'hi hagueren cotxes al mig de la carretera, al costat d'una curva, sense il·luminació, i que es produïen, la veritat és que es produïen alguns accidents que altres en este lloc. Al fer aquesta actuació i damunt il·luminar, pues, creiem que s'evitaran totes aquestes conseqüències.
0: La visita del vicepresident tercer a este punt de les obres d'accés de Montepego i també d'aixe carril bici entre Pego i el Verger, també ha acudit el líder dels populars pegolins, Ferran González. L'actuació ha consistit en general en la reordenació de tot l'àmbit en la que s'ha construït, com dèiem a l'inici, una rotonda enfront de la gasolinera amb un radi exterior de 25,50 metres i una altra rotonda d'accés directe a Montepego amb un radi un poc més menut. La combinació de les dues rotondes ha permès eliminar els stops que hi havia a la via principal, ha explicat la directora general d'Infraestructures Viàries, Maria José Martínez Ruzafa. Així mateix, l'obra ha integrat el carril bici, traient-lo per fora i donant-li un ampli de 3 metres. La inversió ha costat 800.000 euros.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
0: Des de fa mesos que els sindicats de l'ensenyament públic estan en peu de guerra contra la política educativa del Consell. Els quatre sindicats que d'ençà del mes de setembre negocien amb la Conselleria, STPB, UGT, Comissions Obreres i CESIF, demanen una baixada d'alumnes per grup, la incorporació de professorat de suport, rapidesa en la substitució del professorat de baixa, la recuperació d'un model lingüístic que garanteixca la competència plurilingüe i la cohesió social amb el valencià com a llengua de qualitat educativa, la recuperació de poder adquisitiu del personal docent, edificis dignes, segurs i sense mòduls prefabricats i condicions ambientals i que siguin adequades durant tot l'any als centres. El 31 de març, amb aquestes demandes, ja van convocar una vaga en l'ensenyament públic. A partir de dilluns 11 de maig, n'encetaran una indefinida perquè acusen el Consell de no tindre voluntat negociadora, d'utilitzar la tàctica de la dilació i de provar de responsabilitzar els ensenyants de qualsevol cosa que passi. Estem davant la primera vaga indefinida de l'ensenyament. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, i la consellera d'Educació, Mari Carmen Ortí, seran els primers en viure en una. Ahir a la vesprada, Ortí quantificava en més de 2.400 milions d'euros a l'any el cost econòmic que suposaria per a les arques públiques les reivindicacions del col·lectiu de l'ensenyament públic a canvi de parar la vaga indefinida que començarà dilluns que ve. La consellera d'Educació afegia que la xifra supera la capacitat de la Comunitat Valenciana en aquest moment. No obstant això, la responsable de l'Educació Valenciana assegurava que el seu equip està obert al diàleg i s'ha mostrat predisposada a arribar a acords amb els sindicats de l'ensenyament. Mentre això arriba, a Pego, les associacions de famílies d'alumnes dels centres educatius públics, CEIP Ambra, CEIP Rosalia Bon Dia i l'IES Enric Valor, a més de la plataforma per l'ensenyament en València de Pego i el suport de l'Associació Cultural Atzaila, han convocat per a este dijous 7 de maig a les 6:30 de la vesprada una concentració a la plaça de l'Ajuntament. Amb ella volen mostrar el seu suport total a les reivindicacions de la vaga docent. La comunitat educativa pegolina manifesta amb esta mobilització la seva defensa de l'escola pública, exigint posar fi a les carències que entenen que té. Les famílies no volen la supervivència de l'escola pública, sinó que volen una escola pública de qualitat. Per això exigeixen al Consell que realitzi una inversió real i immediata en educació. A més, els col·lectius convocants de la concentració a Pego per l'escola pública volen pressionar la conselleria perquè escolta els sindicats i faça innecessària la vaga tenent les peticions. Esta concentració es farà pocs minuts abans de l'inici de la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Pego, que està convocada a les 7 de la vesprada. Una coincidència que no és casual, ja que afirmen que en el plenari del pròxim 7 de maig es presentarà una moció en suport de les reivindicacions del col·lectiu docent i en defensa de l'educació pública. Recorden que l'educació dels fills i filles no és un negoci, és un dret. I no deixem esta qüestió perquè ahir a la vesprada la Conselleria d'Educació enviava als representants sindicals la proposta de serveis mínims per a la vaga indefinida convocada a partir de l'11 de maig. Esta contempla que tot el professorat de segon de batxillerat siga considerat servei mínim per a garantir que l'alumnat d'este nivell puga ser avaluat i qualificat correctament amb vista al seu accés a les proves d'accés a la universitat. El comitè de vaga ja s'ha pronunciat i rebutja radicalment aquesta proposta. A més, adverteix que no dubtarà en impugnar-la de forma cautelaríssima per abusiva si la Conselleria decreta finalment estos serveis mínims. Este PB, Comissions Obreres, UGT i CESIF qualifiquen de clarament abusiva i totalment desmesurada la proposta d'educació. Asseguren que evidencia l'estat de nerviosisme de la Conselleria d'Educació davant la convocatòria de vaga i manifesta una manca total de respecte dels drets del professorat. Les organitzacions sindicals argumenten que la proposta afecta la totalitat del professorat d'una etapa educativa, així mateix denuncien que obliga a eixe professorat a avaluar l'alumnat, una tasca que no correspon als serveis mínims. Expliquen que si es decreta així, el professorat de segon de batxillerat estarà obligat a impartir el seu horari complet, siga en segon de batxillerat o en qualsevol altre curs de l'ESO, i a més, durant tots els dies que dure la vaga indefinida, independentment de si eixe dia hi ha avaluació o no. Per tant, adverteixen, la Conselleria estaria impedint el dret legítim i constitucional a fer vaga d'aquest professorat. La Conselleria defensa que els serveis mínims fixats no pretenen substituir l'activitat ordinària ni neutralitzar l'exercici del dret de vaga, sinó garantir exclusivament els actes imprescindibles perquè cap alumne o alumna veja vulnerat el seu dret a ser avaluat i a presentar-se a la prova d'accés a la universitat.
1: Estigues al dia. La informació a Radio Pego.
0: Les jornades de sobirania alimentària recuperen la que havia de ser la sessió inaugural amb la presentació del llibre La bretxa rural, la cara oculta de la despoblació i les noves oportunitats rurals del geògraf Luis del Romero. Una obra que desmunta la fi de la ruralitat amb precisió i profunditat. Ho fa proposant un viatge a través de les fractures històriques, culturals i polítiques que han marginat el món rural i l'han convertit en escenari de desafecció, desencant, però alhora també en un escenari de resistència i esperança. Descriu la secretària de Pego Viu, Maria José Sala, que este llibre està escrit des de les dos vessants que domina Luis del Romero, des d'un punt de vista acadèmic i des d'un punt de vista de qui ha treballat en diferents zones rurals del món.
4: En la jornada contarem amb Luis del Romero, professor de la Universitat Politècnica de València i autor del llibre La bretxa rural. Aquest llibre està escrit des de les dos vessants que domina Luis, des d'un punt de vista acadèmic i des del punt de vista del que ha treballat en diferents zones rurals del món. Coneix de primera mà els problemes que es pateixen al món rural. En aquest llibre ens explica com al llarg dels segles l'home ha anat desvinculant-se del territori, com les diferents corrents filosòfiques han donat lloc al desenvolupament de les noves societats, ja que els governants les han aprofitat per modificar les estructures socials, adaptant-les al que més es convenia. En moltes conferències i xerrades es parla de l'èxode del camp a les ciutats que es va patir en el segle passat, però en aquest llibre es mostra que aquest èxode i pèrdua d'arrels es remunta a molts segles enrere.
0: La bretxa rural és un llibre que ens fa entendre la realitat actual, però també ens mostra el món rural com un punt de renaixement i d'inici d'una nova societat, apunta a Sala, i ho fa perquè l'autor traça una proposta de construcció d'una nova ruralitat dissident, autònoma i profundament democràtica. Un punt de partida per a debatre en la mateixa sessió de sobirania alimentària i transició ecosocial. Este dimecres 6 de maig a les 6 i mitja de la vesprada a la Sala Estellers de la Biblioteca Carmen Alemany Vall.
4: Luis es introdueix tota la problemàtica de les zones rurals, però també es dona una visió de la ruralitat com un nou model de vida que pot donar solució a molts dels problemes de la societat actual. Així que este dimecres vos esperem a les 6 i mitja a la Biblioteca Carme Alemany per escoltar i debatre sobre la bretxa rural i com construir una nova ruralitat. Fins dimecres.

I pel que fa a la previsió meteorològica, hem de dir que hi ha un 60% de probabilitat de precipitació fins a les 6 de la vesprada, tot i que si cau alguna gota serà molt dèbil. Seran ruixats doncs que pot ser molesten un poquet, però no arriben pràcticament a banyar res. El cel, això sí, continuarà ennuvolat ja el que queda de dia. Temperatures avui entre els 15 graus de la nit passada de mínima i els 24 als que arribarem a les hores centrals del dia. Vent encalmat. I per a demà dimecres tenim un entre 85 i 90% de probabilitat de precipitació des de les 6 del matí fins a les 6 de la vesprada. Entremig tindrem el cel ennuvolat i amb temperatures un poc més suaus, 14 graus de mínima, 22 de màxima i el vent bufant fluix de component variable.

Això és tot per avui. Moltes gràcies per estar ahí a l'altra banda, escoltant-nos i informant-se amb nosaltres. Ho deixem així i ho fem desitjant que acabeu de passar una molt bona jornada. Ens retrobem demà. Fins aleshores, adeu. Una abraçada.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
2: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
3: Cuando me dice que pare.
4: O que quiere irse a casa.
5: Cuando no dice nada.
2: Pero veo que se agobia.
4: Todos sabemos lo que significa no.
5: No.
3: Si no entiendes un no,
4: eres un potencial agresor sexual.
5: No es no.
2: Respeta los límites, sí o sí.
5: Gobierno de España.
6: Terres Bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de llegats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.
7: Com sobreviure a l'adolescència? Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millors reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora InfoJove Pego.
8: Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal.

cançons que marquen un moment. A Radio Pego, aquests moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM. Cerrando. Esport popular i música clàssica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

Bona nit, estem a Ràdio Pego 107.8 de la FM, freqüència modulada. Aquest és el programa Ferrando, avui dedicat a compositors espanyols. És dimarts 5 de maig de 2026. Set fonts.

Resultats de la 42a volta a peu a Pego dintre del circuit de curses popular de la Marina Alta. Dones, 242 classificades. Primera, Isa Ferrer Castell, veterana B del Llebeig de Xàbia, 38 minuts, 16 segons. Segona, Àngela Llorca de l'Aite, veterana A del Club Esportiu Alfa, 39 minuts, 50 segons. I tercera, Cris Moya Contreras, sèniors femení del Poblidom de Dénia, 40-33. Homes, 569 classificats. Primer, José García Barragán, veterà B del Llebeig de Xàbia, 33 minuts, 5 segons. Segon, Paco López Hortelà, sènior masculí, Iruncal, 33 minuts, 0,5 segons. Van entrar els dos a la Liron. I tercer, molt poc darrere d'ells, Miquel Molines Mas, promeses del Frank Benito, 33 minuts, 13 segons. Total corredors arribats a meta, entre homes i dones, 811. Del dorsal 19 de Pego hi hagué 20 participants. La primera dona, Diana Franquesa Robles, veterana C, 42 minuts, 57 segons. Primer home, Guillem Martínez Cendra, promeses, 38 minuts, 41 segons. I en relatiu als xiquets, els més majors, els cadets, masculí, primer, Pau García Alemany, 7 minuts, 17 segons en els 2 quilòmetres i mig. Segon, Iker Cascó Cardona, 8 minuts, 11 segons. I tercer, Arnau Ferrando Pascual, 8 minuts, 47 segons. En la mateixa categoria de dones, primera Lila Marí Peiró, 10 minuts 54 segons. Segona, Taix Jordà Talent, 14 minuts 32 segons. I tercera, Paulina Domínguez Tessing, 14 minuts 32 segons. El propi dissabte, dia 9, per la vesprada, la 33 volta a peu a Pedreguera, eixirà des de la plaça Porxes. Abans de començar, dir a tot el món musical de Pego que ha mort Josep Cendra i Piera, conegut com Pepe Lagre, músic professional, trompetista, director de la banda de Pego i de la banda de Dénia. L'acomiadem en el seu darrer viatge amb l'agraïment de tota la família musical pegolina. Descansa en pau. I de pas, pues, el programa d'avui li el dediquem a Pepe. Són compositors espanyols. Primer parlarem d'Isaac Albéniz. Isaac Albéniz va néixer en Camprodon, el Ripollès, un 29 de maig de 1860 i va morir a Can Bolet-Benc d'Aquitània, França, un 18 de maig de 1909. Va ser un compositor i intèrpret de piano català, de renom internacional. Va escriure obres per a piano, 6 òperes, més d'una inacabada i 3 esbossades, i més de 2 dotzenes de cançons, així com diversos temes orquestrals i de cambra. La península ibèrica i els seus paisatges foren per a ell font d'inspiració inexhaurible. Nen prodigi, va viatjar per tot el món i es va deixar una extensa i prolífica producció musical amb notables innovacions instrumentals. A la seva ciutat natal es pot fer una immersió en una de les grans figures de la història de la música. Astúries és una obra del compositor espanyol Isaac Albéniz. Va ser escrita originalment per a piano en la tonalitat de sol menor. Va ser publicada per primera vegada a Barcelona per Juan Bautista Pujol el 1892 com a preludi d'una sèrie de 3 moviments titulats Chant d'Espanya. El 1911 va ser publicada amb el subtítol de Llegenda. Anem a oir ara, pues, Astúries, d'Isaac Albéniz, interpretada pel guitarrista Lluís Fernando Pérez. Astúries.

Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo va néixer a Sagunt el dia de Santa Cecília, patrona de la música. Va perdre la vista als 3 anys, després d'haver contret la diftèria a causa d'una epidèmia a Sagunt. L'any 1905 va començar a estudiar piano i violí als 8 anys, malgrat ser molt conegut per la seva obra per a guitarra, mai no va tocar aquest instrument. La seva obra més cèlebre, el concert d'Aranjuez per a guitarra i orquestra, va ser composta durant la Guerra Civil, entre 1938 i 1939, a París. Va ser estrenada a Barcelona el 9 de novembre de 1940 pel guitarrista Regino Sáenz de la Maza, el gran guitarrista. El concert d'Aranjuez és l'obra més popular i difosa de Rodrigo, de la qual s'han fet innombrables gravacions i fins i tot arranjaments per diversos conjunts, sent adaptada també per a intèrprete pop. El seu adagio és singularment popular i ha estat cantant per múltiples figures de l'òpera i de la cançó melòdica. Anem a oir, pues, l'adagio del concert d'Aranjuez de Rodrigo per l'Orquestra de Radio Televisió Espanyola, dirigida per Carlos Calmar, i a la guitarra Pablo Sáenz Villegas. Concert d'Aranjuez.

Enrique Granados. Enrique Granados i Campiña, amb el nom de naixement de Pantaleón Enrique Joaquín Granados Campiña, Lleida, el Segrià, un 27 de juliol de 1867, i va morir en el Canal de la Mànega un 24 de març de 1916. Fou un compositor i pianista català. Juntament amb Albéniz, Malats i altres pianistes, van formar part de l'Escola Catalana Moderna de Piano, iniciada per Pere Tintorer. És conegut per la seva obra pianística, especialment per la suite Goyescas, 1911, en la que va basar també l'òpera del mateix nom. Va crear una escola de piano a Barcelona, l'Acadèmia Granados, que ha produït una llarga llista de talentosos pianistes amb figures tan rellevants com Frank Marshall i Alicia de la Rocha. Anem a oir de Goyescas l'intermedi, interpretat per l'Orquestra Jove Simfònica de Galícia, director Rubén Gimeno. Goyescas.

Ferran Ferrando. Ferran Ferrando i Domènech, nascut el 13 d'octubre de 1970 a Pego, professional de la música amb les titulacions

de trompa, piano, llenguatge musical, harmonia, composició, direcció d'orquestra i professor de secundària. De la seva tasca com a compositor destacarem Set Fonts, Himne a la Marina Alta, Bellaguarda, Marxa Cristiana, El Petit Heroi, Homenatge a la Dolçaina, Triàtic, La Barroca, De Canyes, de Marí d'Almogàver, peça per a trompa solista i orquestra sinfònica. De totes aquestes, l'última composició és De Canyes, que és un gran homenatge a la Dolçaina, set de percussió i quartet de saxos, que va ser guanyadora d'un concurs que fan a Verger. De Ferran, ara anem a escoltar Ux, composició dedicada a la vila de Pego amb motiu del 725 aniversari de la Carta Pobla, Carta Pobla fundacional del nostre poble. Interpreta l'home sota la direcció de Francesc Esteve, concert que es va celebrar en el 2004 en l'ara deteriorat Teatre de Pego, celebrant el 725 aniversari de la Carta Pobla. Ux.

Manuel de Falla. Manuel de Falla i Mateu, Cádiz, 23 de novembre de 1876. Altagràcia, 14 de novembre de 1946. Fou un compositor andalús de música clàssica de renom universal. Amb els catalans Isaac Albéniz i Enric Granados, seria el tercer dels noms que integren la gran trilogia del nacionalisme musical espanyol. Fou també un dels primers compositors d'aquesta tradició que es va donar a conèixer a tota Europa i Amèrica, superant l'aïllament de la música hispana des del segle XVIII. L'Amor bruixot, 1915-1925, va ser concebut en primera instància com a ballet, gitaneria en un acte i dos quadres, escrita i dedicada a la bailaora i cantaora Pastora Imperi. L'obra presenta una gran càrrega de caràcter popular, majoritàriament pres del repertori previ de Pastora Imperi, presentant així una obra submergida en elements musicals i literaris amb origen de la música i la literatura gitana andalusa. Amb aquesta obra ens acomiadem fins la setmana que ve. I ara anem a oir L'amor brujo, música de la pel·lícula del mateix nom, dirigida per Carlos Saura. El amor brujo.

0: sigues como sigues.
1: Por una vez haré lo que me pida.
0: Vayas o vayas.
2: Pero ¿a dónde vas? Estoy alucinado.
0: Vayas, el que falles.
1: Me levanté y puse la radio.
0: Te agrade el que te agrade.
3: No pienses en mí como si fuera un tiempo perdido.
0: O penses con penses.
4: Me quiero estar contigo.
0: Siempre trobem el que busques.
5: No sé, no digas que no. Got to grab a pen and a paper.
0: Sintonitza'ns. Tenim tot el que vols.
6: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar en cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.
7: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración. Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
8: No estoy sola.
7: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
0: Terres bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de llegats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.
9: Com sobreviure a l'adolescència? Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millors reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora InfoJove Pego.
0: Vesprades de cine a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Dissabte 9 de maig a les 7 de la vesprada es projecta La invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
10: És la invasió de los bárbaros.
0: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al Cap i Casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
10: Es roben.
0: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir dues entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural.
8: Perquè la nostra meta és arribar a tu, i tu ets el més important per a nosaltres, sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu.
11: Barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
12: Què passa?
13: No pot ser.
12: Què passa?
13: No pot ser.
12: No pot ser.
13: No pot ser.
11: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sis. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
14: Zero.
11: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.

0: Comença Entre Nosaltres amb Xavi Aparici.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a Entre Nosaltres, el vostre espai de converses de tu a tu. Així, a Ràdio Pego, al 107.8 de la FM. Com cada dimarts, vos saluda Xavi Aparici en la direcció i presentació i al control tècnic, fent que tot soni com cal, Vicent Morera. Gràcies de tot cor a totes i tots els que esteu al nostre costat, programa rere programa, perquè sou vosaltres que doneu sentit a aquest projecte de Ràdio Propera. Un projecte que busca teixir fils de vida, compartir històries que ens fan pensar i emocionar. Avui tenim un programa d'eixos que ens fa pensar, i molt. Vivim en temps complexos per al periodisme al País Valencià. Tenir mitjans públics com a punt és una necessitat vital per a la nostra llengua i la nostra cultura. Però això no ens estalvia haver de preguntar-nos quin és el seu rumb. I si la independència professional està garantida? Precisament per a parlar d'això, per a parlar de periodisme, de ràdio, de memòria i de coherència, tenim avui amb nosaltres una convidada molt especial. Una periodista valenta que ha sigut una veu clau a la ràdio pública i que recentment ha pres una decisió que ens interpel·la a tots. Avui entre nosaltres tenim el plaer de conversar amb Elena Tamarit. Prepareu-vos per a una entrevista de proximitat, sincera i plena de moments que de segur ens deixaran empremta. Això és Entre Nosaltres. Comencem!
0: Riu, viu, gaudix. Ha arribat l'hora. Entre nosaltres, l'hora més fresca, l'hora més divertida i també l'hora de les entrevistes. Entre nosaltres, cada setmana a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.

0: Elena, benvinguda entre nosaltres. Moltes gràcies per estar ací, a Ràdio Pego.
1: Com estàs? Encantadíssima, Xavi, de conèixer-te. Moltíssimes gràcies per la presentació, pel caliu. Hola a Vicent, també, que acaba de conèixer el tècnic de so. Em fa molt de plaer estar de nou davant d'un micro de ràdio.
0: Escolta, abans d'entrar en matèria, en faena,
1: Sí.
0: amb apunt, com comença tot?
1: Doncs, ostres, jo era molt joveneta, perquè ho tinc molt clar des de... Jo crec que des dels 11-12 anys, aproximadament, jo ja sabia que volia ser periodista. Crec, sincerament, que la influència em ve en que mon pare tots els dies baixava al quiosc a comprar El País en paper, que ara sempre es queixa que no troba cap negoci en poder comprar-lo en paper i s'està plantejant si deixa de llegir el diari, si es fa de la subscripció en digital, que li està costant molt trobar premsa en paper. Però sí, jo veia tots els dies a casa que mon pare anava a comprar el periòdic i estava absort durant no sé quant de temps en una lectura i, clar, jo crec que em va despertar el cuc de això que és tan interessant que està llegint. Fins a arribar a un punt que els diumenges, quan venia l'extra de cap de setmana, sempre discutien qui llegia abans la revista dominical. I jo crec que a partir d'ahir, no, de llegir molt, em vaig presentar ja molt joveneta a algun concurs de literatura i tal, jo ja sabia que m'agradava molt escriure. De fet, jo pensava que em dedicaria a la premsa escrita sense saber que després la ràdio m'atraparia, però a uns nivells que la trobo moltíssim a faltar. I res, i així va ser com ja des de molt joveneta tenia marcada que jo havia de treure la nota per estudiar periodisme i afortunadament vaig entrar a la universitat pública i així va començar tot.
0: Sempre has tingut clar que volies ser periodista?
1: Sí, de fet, em fa gràcia que em preguntes sobre els inicis perquè ja en l'institut tenim una revista i es va fer molt famosa perquè, a veure, era una revista un poquet del xafardeig. Fèiem entrevistes, escrivíem poemes, narracions curtetes, fotos, el romance de no sé qui o no sé quina que s'han juntat o els rumorets que hi havia a l'institut. Ja de ben joveneta m'agradava escriure. I sí que ho he tingut molt clar. De fet, és que en aquell moment jo no sé com estarà la nota de tall, però jo només podia permetre'm la pública i jo sabia que havia de treure la nota per a entrar a periodisme. És que si no, jo no sé què hauria fet.
0: O va ser una cosa que et vas trobar per el camí?
1: No, des de molt joveneta que ho tenia claríssim.
0: Recordes el teu primer dia de
1: De
0: veritat?
1: fet, perdona que el talli, Xavi, però em trobo ara que jo, que he deixat almenys temporalment la professió formal, em replantege, no, la vocació, si continua intacta, si busco un altre camí professional, però jo crec que el periodisme sempre, sempre m'acompanyarà d'una manera o d'una altra.
0: Recordes el teu primer dia de veritat fent ràdio o escrivint en
1: Sí,
0: algun lloc?
1: perfectament. Fent ràdio, conte com vaig entrar a la ràdio, perquè és que jo mai vaig fer ni pràctiques de ràdio ni pensava que acabaria en este mitjà que ara és absoluta droga per a mi, o sigui, és que és el format que més m'apassiona, que em permet tindre uns temps... Jo, és que Xavi, estem ací tu i jo xerrant amb tota la tranquil·litat del món, amb no sé quants minuts per davant. És un format que t'ho permet, que no el trobes en la premsa escrita o en la televisió, no tan habitualment. I tot va ser perquè jo des de que tinc 25 anys, que vaig ser becària a la Diputació de València, que vaig tindre la fortuna que m'assignaren cobrir l'àrea de memòria històrica, quan començaven a exhumar-se les primeres fosses comunes finançades per una institució pública valenciana en la història des de la democràcia. I res, i jo em vaig apassionar pel món de la memòria històrica. Quan vaig entrar a treballar en Apunt, em va resultar natural continuar difonent el treball que feien des del col·lectiu memorialista, el treball dels arqueòlegs, de les antropòlogues. Aleshores, jo o sigui, jo feia, escrivia articles generalistes, però sobretot tenia molta cura del que respecta a la memòria històrica. I ahí va ser quan l'editor de ràdio em va fitxar i em va dir: entra a fer-me les cròniques de les exhumacions i dels treballs de les fosses comunes de Paterna, que en aquell moment estava movent-se molt, entra a l'informatiu de ràdio i fes-me la crònica. I em va apassionar. I va ser quan a Òscar Martínez, que me'n recordaré sempre d'ell amb molta estima, li donaren el magazín de ràdio, quan em va proposar entrar en l'equip amb ell i tindre una secció de memòria històrica, que serà el major regal que m'hauran fet en la vida professionalment. I ahí és quan vaig entrar a la ràdio, jo estava feta un flam, continuo amb les papallonetes en l'estómac, no?, quan em poso davant d'un micro, però jo recordo aquests moments de que era pura tremolor. I és que ara és ma casa.
0: Què et va traure d'aquest món per a quedar-te?
1: La xerraeta, el conversar, mira, si em toques el tema de la memòria històrica, el descobrir històries que no s'havien contat mai en públic. Però en general jo crec que és acompanyar a la gent en qualsevol moment de les seues vides amb un caliu, o sigui, és que es crea una complicitat que enganxa moltíssim.
0: I on et sents més còmoda? Eres més un animal de ràdio?
1: Jo crec que ha quedat claríssim, no? O sigui, és ràdio totalment. Sí que és cert que jo abans de començar en la ràdio d'Apunt, jo vaig estar, és que no tinc ben bé comptat el temps, però van ser 2 o 3 anys en el web, que em fascina també el món digital, i jo vaig ser molt feliç escrivint articles per al web d'Apunt, a més en èpoques molt complexes com va ser la pandèmia, que jo estava en serveis mínims, jo no sé el que és teletreballar, perquè jo era de les poquetes que continuaven anant a la redacció a diari. I sí que és cert que ara sí, crec que em preguntaràs si acaso sobre el tema ja hi podrem contar, que estic recuperant el format escrit, però a mi escriure aquesta pausa a l'hora de pensar i tal m'agrada molt, però no, animal de ràdio sempre.
0: I a la trinxera, clar, ara anem a parlar d'un poc, no? Tu ja has clavat un poquet, sí, el dit als magazins que vas estar en Apunt, no? En la ràdio pública. Vas estar en programes molt, molt potents, tu ja ho has dit, no?, que el fil conductor era la teva secció de memòria històrica, Tenim Memòria, perquè aquest tema, perquè era tan important per a tu donar veu a aquestes històries silenciades.
1: Doncs mira, és que jo vaig, amb 25 anys que em van donar la beca per a treballar en premsa de la Diputació de València, que amb el govern de coalició van començar a exhumar i assumir aquesta inversió per part de les institucions públiques. Jo, és que Xavi, mai havia escoltat parlar del terror dels afusellaments, dels judicis sumaríssims, de l'expoli, de les vídues, de totes aquestes històries familiars trencades per la repressió franquista i que havien passat a tants poquets quilòmetres de ma casa. I és que recordem que en Paterna van afusellar del 39 al 56, quan suposadament diuen que eren temps de pau, en plena dictadura franquista, que falsament diuen que eren temps de pau, van afusellar a 2.238 persones. I jo me'n vaig cap allà i jo no havia escoltat mai parlar d'aquestes coses i m'arribaren al cor. I això, així és com em vaig clavar en aquest món. O sigui, jo considero que és la nostra responsabilitat democràtica atendre a aquestes víctimes. I més enllà d'això, és que a mi em dones un quàntum, que jo no sé si l'audiència de la ràdio de Pego sap que és un quàntum, però tu, un quàntum és com si fos una ràdio portàtil. O sigui, que més enllà de la memòria històrica, que jo sempre al final acabo, com que tots els camins em porten allà perquè és una una qüestió que em toca molt a dins, molt a les entranyes, però és que tu a mi em dones un micro i em portes a qualsevol festa de poble, a qualsevol tenda de música on tinguin una història bonica, curiosa a contar, durant la Dana, no? Que a mi em va tocar, malauradament, fer cobertura de la tragèdia durant setmanes i anar en este Quantum, en esta ràdio portàtil, anar fins al límit que em permetia la ciutat de València, que em permetia el fang, i anar caminant pels pobles i recórrer els carrers de l'Horta Sud, a la Ribera també vaig estar uns dies, passejar amb la gent, o sigui, és que és el que més feliç em feia, i entrevistar a gent anònima, quantíssimes coses tenim a aprendre.
0: És veritat que vares estar, no?, tu has dit, en tres magazines.
1: Sí, que realment sempre ha sigut el mateix, però hem anat mutant de nom i de temps, de franja horària, però sí.
0: Heu passat el primer magazine, ara...
1: no me recordo.
0: El dia punt.
1: Sí, molt bé, molt bé.
0: Després les notícies del matí, correcte, amb Clara Castelló, i de repent desapareix les notícies del matí i apareix a poqueta nit.
1: Ai, sí, t'ho has estudiat.
0: Que era... diguem, era el mateix que li fèieu a les notícies del
1: matí. Totalment. És que mira, Xavi, jo crec... En certa manera, jo m'ho vaig prendre com un càstig. Primerament perquè no se'ns va consultar. Ei, xiques, vos va bé que vos canviem d'un dia a l'altre de franja horària, canviar radicalment les vostres rutines i tal, que jo, absolutament entregada al periodisme i a les necessitats del servei públic. Però és que, clar, eixe canvi va ser fruit de carregar-se una gran part de la programació d'Apunt. O sigui, nosaltres vam passar a omplir el buit que deixava Territori Sonor, que és un programa històric de la ràdio pública que ara estem orfes. O sigui, tu no saps la quantitat de grups de música, d'artistes, de cantautores, que jo vaig descobrir gràcies a Territori Sonor, que músics i músiques absolutament amb un talent increïble passaven per aquests micros i que ja no tenen aquesta plataforma diària on poder mostrar els seus treballs. Aleshores, clar, era una sensació molt agredolça perquè sí, nosaltres és el que ens manaren, no? O sigui, ara cal omplir la nit, doncs el que faça falta, però és que realment no. O sigui, és que s'havia encarregat un programa que no mereixia que els pegaren una pata. El mateix va passar amb Podríem Fer-ho Millor, el mateix i amb tants altres programes, sí, que Pròxima Parada...
0: Sí, han anat, si veus un poc la graella actual,
1: sí,
0: han desaparegut els boletins informatius o
1: Estan retallant, però a tots els nivells de quant a cobertura, perquè, per exemple, ara l'informatiu nocturn és més curt en la televisió, és que crec que és millora, no arriba, però és que en pressupostos també, o sigui, si parles amb qualsevol, si tens ocasió d'entrevistar algun company o companya de productora externa, t'ho dirà, o sigui, és que els pressupostos sembla que van cada any fent-se més xicotets.
0: Anem a fer una de les primeres parades musicals.
1: Vinga.
0: I precisament anem a fer-ho amb la sintonia d'aquella secció de memòria històrica. En ella mateixa és una declaració d'intencions. Anem a escoltar a Maria Arnal i a Marcel Vallès amb 45 cerebros i un corazón.

0: Tornem a entre nosaltres, continuem en esta conversa amb la periodista Elena Tamarit. Fa poc vas prendre una decisió molt contundent, plegar de punt acollint-te a la clàusula de consciència. Com es pren una decisió així?
1: Doncs una de les decisions més dures de la meva vida, si em permets, perquè a més del privilegi de poder dedicar-me a la meva professió amb tan bones condicions laborals, perquè és una cosa que no abunda, malauradament, perquè ja saps que el sector del periodisme està terriblement precaritzat. A més d'això, és que treballar en la Ràdio Televisió Pública Valenciana és que era un somni per a mi. O sigui, era inimaginable si tu a mi de xiqueta m'hagués dit que jo anava a acabar sent una servidora pública, és que igual no t'hauria cregut. Però clar, les coses es van complicar molt. Em dona molta pena dir-ho, perquè jo considero que este servei públic hauria de ser totalment independent de qui governa, però va ser canviar les eleccions i a poc a poc va anar en degoteig canviant tota la directiva, van canviar la llei ja radicalment, o sigui, és que van canviar tota l'estructura legal, tota administrativa, es van carregar òrgans que en la meva opinió eren innegociables, com ara el Consell de la Ciutadania, que vetllava pels interessos de l'audiència. A dia d'avui, t'he de contar, no sé quan s'emetrà esta entrevista, però a dia d'avui encara a punt no té Consell d'Informatius, que és el... Què vaig a contar-te? Mira, et poso un exemple de per què és tan important el Consell d'Informatius. Ara que ha passat el tema, la polèmica dels àudios del CECOPI, que en la meva opinió són uns àudios que a punt hauria d'haver facilitat a la societat des del minut 1 per el dret a la informació de la ciutadania, que prima per davant del suposat codi deontològic, que això també podríem debatir, perquè anime a la gent que, si està interessada en el que és més qüestions ètiques i professionals, la FAPE, la Federació d'Associacions de Premsa Espanyola, té un codi deontològic on tracta aquestes qüestions, però en la meva opinió, per damunt de tot, està el dret de la ciutadania a estar informada, i així ho ha ratificat la jutgessa Núria Ruiz del cas de la Dana, que ens haguem d'assabentar del que diuen aquests àudios per una filtració que finalment va publicar Televisió Espanyola, i més enllà del xafardeig, del que va passar internament i no, es va fer una persecució interna per a veure si trobaven a la persona filtradora. I a més d'això, la jutgessa va sol·licitar que se li entregaren aquests àudios, i en un primer moment a punt, alegant qüestions jurídiques, es va negar a aquests àudios, que eren tan importants, recordem, per a demostrar que la consellera d'Emergències havia ostentat el mando únic en la emergència. No? És que estem parlant d'una qüestió capdalt per a reconstruir la cronologia dels fets del 29 d'octubre passat. Clar, passa això, quin òrgan tenim a l'hora d'explicar a l'audiència el que està passant, com s'està vivint això internament, de denunciar, és que encara m'autoatribuïs com si fos jo treballadora. Si jo tinc algun problema internament, jo aquí m'he d'adreçar, qui ha de fiscalitzar, qui ha de ser la veu interlocutora, és el Consell d'Informatius. Sense este òrgan, la plantilla de punt és totalment vulnerable a qualsevol cosa que passi, a qualsevol irregularitat, a qualsevol censura, a qualsevol pressió que passi internament. Aleshores, jo és que, perdoneu-me que siga mal pensar, però jo considero que hi ha una intencionalitat si no s'ha aprovat a dia d'avui el nou. Sí que és cert que estan ara, ja s'ha aprovat un llistat de persones que opten a este càrrec, i s'han de fer eleccions. Jo crec que estos dies s'està votant, i suposa que pront es farà públic. Però bé, això i moltíssimes altres coses, la programació taurina, que no hi hagi un pla d'igualtat...
0: El llibre d'estil que han canviat.
1: Ai, mare, el llibre d'estil. És que, és que mos menjaria tota l'entrevista parlar del llibre d'estil, que s'ha encarregat el valencià com a llengua vehicular única de la cadena, que és negacionista de gènere. O sigui, mireu, és que jo, el llibre d'estil anterior d'Apunt, el faria que fora lectura obligatòria en les facultats de periodisme, perquè és, a més de que està bonico escrit, és que èticament marca una línia a seguir que és fonamental. Però és que el nou llibre d'estil és una tercera part del contingut, i a més diu frases, i estic llegint textualment, no m'ho estic inventant, la violència no només té rostre de dona, o sigui, és negacionista de la violència de gènere. I com a això, moltíssimes altres coses vinculades al tema de la laïcitat, de les pseudociències, del poble gitano, del racisme, de tantíssimes coses que deixa sense línies estratègiques a seguir, sense una línia ètica en la qual basar-se, saps? O sigui, és la desregularització, no?, que tant li agraden a alguns partits polítics.
0: Però, sense anar més lluny, l'últim cap de setmana abans de l'aniversari de la Dana, que es varen fer concentracions, la pròpia...
1: Ai, mira, m'agrada que em toques este
0: tema. La pròpia ràdio televisió valenciana va emetre una correguda de baus.
1: A més, protagonitzada per Barrera, que va ser un dels polítics que van fer força perquè s'eliminara l'òrgan d'emergències valencià. O sigui, és que és un insult cap a les víctimes que en una de les manifestacions més multitudinàries, per cert, gasta intencionalment el concepte multitudinàries perquè el cap d'informatius de Punt va prohibir que es gastara aquest concepte per a que no es donara a entendre a l'audiència que havia sigut una manifestació molt, molt concorreguda. Que en una de les manifestacions històriques de la història del País Valencià i de la tragèdia de la Dana, en compte de fer un avanç informatiu, una edició especial d'informatius, com es fa habitualment en múltiples ocasions, decidís que es emetre una correguda de bous? És que no tinc paraules. És que no tinc paraules. Però això sí que t'he de dir, per posar el toc de positivitat, és que va encendre la plantilla internament i m'enorgullís moltíssim, que no sé si has llegit el comunicat de la plantilla, a Punt no es calla. I desenes de treballadors i treballadores van denunciar públicament que els avergonyia esta nula cobertura informativa.
0: Però és que hem passat, tu que ho has viscut, no? Que estàs hasta fa un temps treballant, durant el 29 d'octubre del 2024, vareu estar, o va estar la televisió pública valenciana
1: entregadíssima
0: a la Dana, i que un any després...
1: Sí.
0: Se n'oblide de tot el que ha passat, que posen palos a les rodes dels treballadors, palos a les rodes de les associacions de les víctimes de la Dana.
1: Això més concretament en el dissabte històric. Sí que és cert que en l'aniversari del 29 d'octubre es va fer una cobertura plena durant tot el dia en la televisió i la ràdio, i va ser una altra tònica completament diferent. Jo crec que ahir també companys i companyes van aprofitar per a poder mostrar que sí que estan del costat de les víctimes i que són els quatre directius de Torn els que estan, això el que tu dius, no? Estan tirant a la plantilla als peus dels cavalls.
0: És que estem tornant al que va passar al 2013, o sigui, estem tornant a viure o a reviure el que passava en aquella època en Canal 9, no?
1: És que tu pensa que si han rescatat la directiva de l'època més fosca de la Ràdio Televisió Pública Valenciana, estic parlant més concretament de l'accident de metro del 2016, què podem esperar? O sigui...
0: Però ja no és això, inclús els magazins que fan en televisió, el Connexió Comunitat Valenciana...
1: Ui.
0: Vull dir, un programa que es nodreix de periodistes de televisions locals i ràdios locals, i que isca una periodista d'ex parlant en castellà, i que la pròpia veïna que està entrevistant li tinga que dir: ¿puedo hablar en valenciano?
1: Sí.
0: Hòstia, no tens vergonya? Ni la coneixes.
1: Que haig de demanar permís en la televisió pública per a parlar en la seva llengua. Perquè una reportera s'està adreçant a ella en castellà.
0: Em pareix molt bé que està clar que en el País Valencià hi ha tres grans comarques, no? La província d'Alacant, la província de València i la província de Castelló, i està clar que n'hi ha pobles en la província d'Alacant que parlen en castellà, hi ha pobles en la província de València que parlen en castellà, hi ha pobles en la província de Castelló que parlen en castellà, però la llengua vehicular de la teua pròpia comunitat és el valencià.
1: Correcte. No, i que ja tenim multitud de plataformes i d'oferta en castellà. És que, escolta, abans era l'única llengua vehicular de la cadena i el castellà estava present igualment. O sigui, no anàvem a vetar a la gent que tenia un interès informatiu per parlar en castellà si així ho desitjava o simplement perquè no tenia els coneixements. Però és que jo, vull dir, he fet entrevistes, tinc tan bones experiències d'entrevistes que he fet amb gent d'altres països, d'altres regions de l'Estat, i fer-les en valencià i que et contesten com ho vulguen. Però
0: a mi m'ha passat el mateix, vull dir, en aquest format, en aquest programa, ha passat gent que no era valenciano parlant i sempre els he dit el mateix, com tu més còmode el sentes.
1: Exacte.
0: És que jo entenc el valencià, però jo no el parlo. Pues jo el faré l'entrevista en valencià i tu contesta'm en castellà. Estem en una ràdio local de poble. Vull dir, diguem que tot naix, no? Tot veu de les ràdios locals, de la ràdio de proximitat, i que tu apliques a una ràdio, a una televisió pública, que és de tots, que la paguem tots els valencians dels nostres impostos, i que vegues el que està passant. Que els propis treballadors no tingueu independència per a fer el vostre propi treball, que vos qüestionen. No ho entenc.
1: No hi... El que està patint la plantilla internament en l'actualitat d'Apunt no té nom. I tant de bo algun dia es faça públic tota la censura i les pressions que estan patint i tot el que els està costant treure la feina endavant, perquè s'estan deixant la pell.
0: Bueno, anem a continuar.
1: La pell i la salut mental.
0: Sí, és que és important, no? Tu deies, no?, que hem parlat un poc del viratge ideològic, però també tu estàs dient, no?, que no reconeixes en aquesta corretja de transmissió del Consell, perquè, clar, és que és el que estem parlant, que tu has dit, no?, que la pròpia... que busquen al traïdor o a la traïdora que ha facilitat aquests vídeos del FECOPI del dia 29, perdona, aquesta persona o aquest grup de persones ha fet el que tenia que fer, que és traure a la llum la veritat i punt.
1: Correcte.
0: Perquè després, a qui acusa la ciutadania? Als treballadors i treballadores, sí, de la ràdio pública.
1: Correcte. Sí, és que ha sigut terrible, eixa crisi, com s'ha viscut, i reivindico una vegada més la importància del Consell d'Informatius per a que faça de fiscalitzador, i és que no teníem eixe òrgan, però al mateix temps, o sigui, jo crec i veig ara que estan canviant les coses, i jo em pregunto si és gràcies a les xarxes socials, perquè tenim altres plataformes on denunciar el que està passant, perquè tenim un contacte directe amb l'audiència que ens està fiscalitzant i ens està pegant un toc d'atenció contínuament, perquè hi ha una relació més fluida. Això abans en Canal 9 no va passar, i jo crec que ara encara que mantingui les mateixes males praxis, ja no és el mateix.
0: Però és veritat, no?, que ell, perquè, per exemple, la temporada, no sé si va ser la temporada anterior o fa dos, va passar també per ací Frederic Ferri, que va ser company teu
1: actual presentador d'informatius.
0: Ell ho deia off the record, no?, que ells fan el seu treball i que es deuen a qui governa, però és que jo no pensé així.
1: No, totalment en contra, o sigui, s'ha de blindar, perquè a punt

0: Cert? És que hauria d'haver dimissions, igual que considere que hauria d'haver hagut dimissions amb, amb la crisi dels àudios del CECOPI i amb la cobertura, la nula cobertura que de la manifestació històrica de la Dana, perquè és que, o sigui, van fallar a les víctimes, com van fallar a les víctimes en l'accident del metro, i sembla que no aprenem dels errors. O sigui, que jo crec que s'han d'assumir responsabilitats. De...
1: En aquella època ho van tapant en la visita del papa Benet XVI i ara ho han tapat en una correguda de bous. Però ells, el Consell, s'excusava o s'ha excusat estos des del 2023 que va entrar a governar a la Generalitat Valenciana en que la ràdio pública no tenia audiència amb el contingut que s'estava oferint. I ara quina audiència tenen? Si estan tenint la mateixa audiència que abans?
0: És que, mira, amb el tema de la ràdio és més complicat. Es diu EGM, l'enquesta general de mitjans, és més difícil avaluar l'impacte dels programes. A més, si no m'equivoco, és trimestral. És una miqueta més complex. Però en la televisió, que és més a diari, que podem saber com ha funcionat eixa audiència. O sigui, és que ara que feies al·lusió al magazín de televisió de la vesprada, que és, o sigui, mira, o sigui, hi ha cobertures que és una autèntica vergonya, que trenquen amb tota l'ètica professional i amb el codi deontològic, que han difamat i que han divulgat directament notícies falses vinculades a les manifestacions de Palestina, que han fet... publicacions masclistes que s'han hagut de, després de ser retirades de les plataformes, que estan tenen una fixació malaltissa amb Pedro Sánchez en compte de fiscalitzar al poder valencià, que realment la gent s'hi connecta a puntes per assabentar-se, entre altres coses, del que passa així. Bé, però que me'n vaig per les rames. Què m'estaves preguntant? Perdona, que m'he perdut el fil.
1: No, que ells, per als canvis que han fet, no?
0: Sí, estàvem parlant de les audiències, perdona. I el que estem veient a diari és que este magazín, per exemple, hi ha moments en què fa zero tècnic. Que això és una mostra. Vull dir, ha hagut programes de punt que han durat encara menys del que està durant este programa, amb millor audiència.
1: Sí, però...
0: O sigui, que ja em fas mal pensar si jo ja considero que hi ha una intencionalitat ideològica a mantindre cert tipus de programes que tenen un cert tipus de discurs.
1: Però sense anar més junt, amb el jo no tinc res en contra dels presentadors del magazín de la vesprada...
0: No, jo sense dir noms.
1: De la ràdio d'Apunt, ¿vale? Però que aparega una periodista del cor valenciana hablando en castellano y contando las historias de los famosos en una radio pública en París, a part de que fuera de todo, que hables en castellano, coño, estás...
0: És que estem veient una vegada més una tònica que es va fer en l'època de Zaplana, en Canal 9, en Camps també, o sigui, és externalització de la programació d'Apunt per aixina poder tindre més influència en el que es fa i en el tipus de programes que es fa. I en la meva opinió és un error, però també perquè ho avala l'audiència, no? O sigui, és que... És preocupant, és preocupant.
1: Perquè eres ferma defensora de la ràdio
0: sempre
1: pública, sempre. Què hauria de passar per a que tornares a treballar a Apunt?
0: Ostres, ai, quina pregunta més complicada, Xavi. A veure, jo he marxat emocionalment, estic encara en una transició, no? I és una muntanya russa contínua d'emocions, perquè era... Per a mi era l'amor de la meva vida, o sigui, era una relació ja molt estable, portava 7 anys en la ràdio pública i jo tinc la sensació de que no se'n vol ara, no? Pel tipus de periodisme que faig i etcètera, no? En certa manera, vull dir, va ser una censura velada, però jo sentia que estaven apagant la meva veu, per exemple, carregant-se la secció de memòria que tenia tan bona audiència, que era tan estimada, i així m'arribava i així m'ho dien les xifres, no? D'audiència. Jo confie, jo sempre defensaré la necessitat d'aquest servei públic essencial, que és la ràdio i televisió pública i web valencianes. I jo confie en que aprengam dels errors, perquè ja ho estem veient en com està bullint les coses, no? Este últim comunicat que es va fer i de com s'està desmarcant part de la plantilla de l'actual directiva, i

0: està movent coses, que em fa sentir molt orgullosa dels meus antics companys i companyes. Què hauria de canviar? Per a mi és que hi hagi un sentir de vocació pública, que la meva opinió s'ha perdut. I també qüestions tan bàsiques com les que hem parlat, no? El tema del valencià, el tema del maltracte animal, o sigui, són tantes qüestions que mantindre la independència.
1: I també hem vist que de repente han començat a desaparèixer certes cares dels informatius que no són de la línia o no és el que al Consell sí. de la ràdio pública li agrada.
0: Els canvis de cares són habituals. Es fa. Sí que és cert que jo a vegades sóc una miqueta reàcia, perquè tu aixina no fidelitzes a l'audiència. O sigui, a la gent de Territori Sonora, amb Amàlia Garrigós, doncs, li va trencar el cor quan Amàlia va desaparèixer, quan no va desaparèixer, però quan se la carregaren. De Jessica Crespo en El Ras, de Clara Castelló, ara està en la televisió, però quan estava en la ràdio. D'Òscar Martínez en Informatiu Matinal, que per cert també Òscar va tindre molt de simbolisme que amb l'entrevista que li van fer a Francisco Camps, que va saber enfrontar-se i és que va ser una entrevista molt, molt, molt tensa, i va parar les rotatives i enfrontar-se a un tipus de periodisme que esperava Camps de l'actual Apunt, que no va trobar, i va ser molt simbòlic que poc després, doncs, que igual eren ja moviments que estaven previstos, però no sé, són qüestions que se m'escapen i que jo considero que s'ha de estudiar cas per cas.
1: Parlant d'això, de coherència i de com es tanquen etapes, anem a escoltar la següent cançó. Has triat Lladres de Sobretaula, que és una cançó molt recent que ha eixit, que l'han fet a abril.
0: La Raí, Pancho, Toni Mejía,
1: que va sobre la dona.
0: Correcte.
1: Pues escoltem Lladres de Sobretaula i continuem amb la nostra convidada d'avui.

0: Ja encarem la recta final del
1: Mm
0: programa, Elena. Anem a parlar un poc del teu futur, el futur que vindrà o que està per vindre.
1: sí.
0: Has tancat una porta important i suposo que se n'obrin altres. I ara què? Quin és el futur immediat d'Elena Tamarit?
1: Ja s'ha passat, que he estat molt a gust, se m'ha passat molt ràpida l'entrevista, moltes gràcies, Xavi. Doncs mira, abans de contar-te el futur, sí que m'agradaria aclarir que jo vaig marxar de punt fent ús de la clàusula de consciència, que és un dret que reivindica moltíssim, que no ens donarà temps a aprofundir, però que anime a la gent a que s'informe, perquè és un dret fonamental per a la professió i que després de mi han hagut tres companyes més, oficialment ja en som quatre, que hem fet ús de la clàusula per marxar per unes raons molt determinades. I del futur em preguntes. Doncs és que estic una miqueta nerviosa amb aquesta pregunta perquè encara no ho he compartit públicament, però ja puc avançar-te alguna coseta. En marxar de punt em va cridar a la porta una editorial valenciana que m'estimo moltíssim i em va fer una proposta per a escriure un llibre sobre memòria històrica valenciana. I estic immersa, absorbida amb aquest projecte en l'actualitat. I este matí, que és que t'he de dir que estic molt feliç d'estar en Ràdio Pego perquè tota la meva família materna és pegolina i jo considero que és ma casa també, la meva llar Pego, i em fa molt feliç que formar part de l'arxiu de Ràdio Pego, de veres que m'omple molt el cor, perquè ja a poc em vaig quedant sense família ací, ja han faltat els meus iaios, la meva àvia va faltar fa molts poques anys i és veritat que es van apagant els vincles que tinc amb este poble, però jo continuo sentint-lo molt dins meu. I perquè jo visc i m'he criat, ara estic en Alboraia, aleshores, però bueno, jo sempre que puc vinc cap ací. I este matí he tingut una reunió amb una artista que és pegolina d'adopció, que vull que estiga vinculada amb este projecte també, i bé, estic escrivint. Ja us contaré més detalls molt pronte.
0: Pues estàs clar, és que estàs explicant, no? Volia, perquè la següent pregunta anava lligada a això, no? A la memòria històrica. I tu ja ho has dit, no? Que estàs molt absorta al projecte, que molt pront te veurà la llum.
1: Clar, és que jo sempre feia broma que jo tenia una secció primer setmanal, després quinzenal, i dic, si em donen un programa diari, és que em faltaria temps encara per a contar, bueno, per a fer d'intermediària, no? De totes aquestes històries, moltes d'elles mai contades. Però sí, és una cosa vocacional, igual que la ràdio per a mi és el meu format, la memòria històrica, tant debo poder-me dedicar a temps complet a ella. I ara tinc la sort, a veure, estic en l'atur, cobrant molt precària i arribo justet a final de mes, però mira, és una etapa que mentre busque el nou camí laboral, doncs estic sempre que puc rascant hores per a escriure i dedicar-me a aquest projecte.
0: T'has plantejat altres camins, com pot ser un podcast propi?
1: Sí, totalment. És que jo estic molt òrfena. Ja t'he dit que si visquera a Pego me'n tindries així tots els dies. I vos proposaria fer una secció de memòria o d'entrevistes en profunditat o jo que sé, de qualsevol cosa. Del camp, de lluites, ara que teniu el PAI i que estàu havent tanta lluita, sí, no? En el poble.
0: Sí.
1: Però sí, és que este projecte literari que t'he contat, jo estic deixant volar la imaginació, jo ja me l'imagine multiplataforma. I tant de bo aconseguir una miqueta de finançament per a donar-li aquest format radiofònic també.
0: Mira, ja t'ho vaig dir quan vàrem tancar l'entrevista, però t'ho dic ja a micro obert. Trobo que el tècnic, quan t'ha vist també, així tens un espai obert per a compartir les teues cròniques ja en format podcast, penjat al web de la ràdio, o en format crònica que en microespai, vull dir, els envies l'àudio, ells l'editen i el publiquen, vull dir, més fàcil.
1: Moltíssimes gràcies.
0: No ens ho posa l'equip d'esta casa, que no és l'equip d'Apunt, que així n'hi ha que dir-ho.
1: És meravellós, o sigui, només he entrat i dic, però això què és?
0: Així tenim tres tècnics, Mapi i Carol pel matí, i que s'encarrega de cobrir, pues, a tots els col·laboradors, i sense ell no sé què faríem. Vull dir, i també tenim a una companya teua, sí, que ha tornat Sara. A casa, a Sara García, al capdavant de l'edició dels informatius. Ja t'ho he preguntat abans, però trobo que per a tu tornar a punt, penso jo, tu has dit, no? Deuria de canviar, tornar el llibre d'estil d'abans, penso jo, no? El Consell d'Informatius, el ser una ràdio i una televisió pública com era en l'època del Botànic.
1: És que és una pregunta molt complicada, perquè què vols dir? Que només puc treballar quan governa l'Esquerra en coalició? O sigui, és una bogeria i és que no té cap tipus de sentit. I jo el que m'agradaria és poder treballar lliurement i que tota la plantilla així ho poguera fer, independentment de qui governa. O sigui, absolutament no vincularia mai el meu treball en funció de qui estiga governant en aquest moment. No ho sé, Xavi, no sé quina és la recepta correcta, no sabria dir-te. És simplement poder treballar
0: de lo teu.
1: I tindre en el cap sempre la responsabilitat de servei públic. O sigui, tan fàcil com això, que en la meva opinió ara s'ha perdut.
0: Elena, ha sigut un plaer.
1: Igualment.
0: Tindre't avui a casa, a Ràdio Pego, entre nosaltres. Gràcies per la teva generositat, per la teva claretat i per la teva valentia. Ha sigut una lliçó de periodisme i de coherència. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a tu també, Xavi. Ha estat un plaer. I a Vicent també, per estar ahí en la peixera.
2: Entre nosaltres, històries que connecten.

I amb aquesta gran conversa posem punt i final a l'entre nosaltres d'avui. El nostre agraïment infinit a la part tècnica, donem la màgia al so al gran Vicent Morera, i a tots vosaltres, gràcies per ser. Recordeu que podeu tornar a escoltar-nos en uns moments al nostre canal de Spotify, buscant-nos a Entre Nosaltres / Podcast, o cada divendres a les 7 del matí en la seva repetició, ací, al 107.8 de la FM. Tornem el dimarts que ve a la mateixa hora, ací, a Ràdio Pego. Fins la setmana que ve.

0: Ràdio Pego. Som la teua veu.
1: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?

0: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
1: Vesprades de cine a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Dissabte 9 de maig a les 7 de la vesprada es projecta La invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
2: És la invasió dels bàrbaros.
1: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al Cap i Casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
2: Es roben.
1: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir 2 entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural.
3: Com sobreviure a l'adolescència? Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millors reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora InfoJove Pego.
1: Terres bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flor, es presenta a Pego divendres 8 de maig. Una història de secrets, de llegats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.
4: Ràdio Pego, servei públic.
5: Barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
6: Què passa?
7: No pot ser.
6: Què passa?
7: No pot ser. No pot ser.
6: Què passa?
7: No pot ser.
5: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que en fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero. Zero. Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

0: Silenci. Absència de soroll. Això que vostès estan escoltant no és l'editorial. És el principi del programa, però no es tracta de l'editorial. L'editorial té una música de fons... Bé, millor ho explicaré a poc, perquè això és la preqüela de l'editorial. Per això no vaig a saludar de moment a ningú, perquè primer vos vull explicar unes coses. Primer perquè ha estat una setmana terrible. Ha estat fins i tot tentat pel diazepam, pel clorazepam, i al final m'he inclinat pel mazapam i els seus amics d'Ametlla i he engreixat 2 quilos. Però això és una altra història. Mireu, al llarg de més de 200 programes, a l'editorial sonava una música que mai més tornarà a sonar en un editorial. La pressió interna per part de la resta de membres que conformen Quilòmetre Zero per a canviar la sintonia ha estat intensa al llarg d'aquests anys. En alguns moments ha arribat el bullying radiofònic. Fins i tot s'han produït amenaces. Tranquils, no res que un de Benimassot dega preocupar-li. Però remogut per l'amistat, commogut pel dolor provocat i venut al millor postor, he canviat la sintonia de l'editorial. Bueno, per tot això i perquè si no tenia que pagar una paella. S'iniciava ara un camí a Ítaca, cap a un món desconegut, ple de trampes, de camins insospitats que podrien portar-me cap a músiques comercials o sintonies creades per ordinador. Seria pitjor el remei que l'enfermetat. Vaig iniciar aleshores la recerca mundial en busca de les notes que donaren la imatge dels que normalment són els primers minuts de Quilòmetre Zero. L'editorial, que no és el que estem fent ara. Això ja ho he dit, això no és l'editorial. Però tornem al relat, al camí que començàvem a transitar. Primer vas pensar en una música èpica, com per exemple Odissea 2000, la dels monos isos que tiren ossos cap al cel. Pa, pa, pa. I les meues paraules adopten un èmfasi a l'altura de Braggiart. Després de quasi 3 anys de resulta pom, pom, pom, pom. Després de quasi 3 anys resulta vergonyós i dolent veure que pego tum, tum, tum, tum, tum, tum. Encara no disposa d'un lloc públic per a fer teatre tom, tom, tom, tom, tom. No sé. Em resultava massa impostat, poc creïble. Aleshores vaig pensar en alguna música més folclòrica, més clàssica. Però les meues paraules sonaven com les del nodo. Després de quasi 3 anys resulta vergonyós i dolent, vergolent, veure que pego encara no disposa d'un lloc públic per a teatre i altres activitats artístiques i festives. Quedava descartat. El dimarts s'apropava i encara no tenia la sintonia de l'editorial. Vaig pensar tots els registres possibles de mais de milers d'avis a José Luis Perales con su barco llamado
1: adiós,
0: Libertad.
1: Madrid.
0: Del Yesterday de Lennon.
1: Adiós.
0: Al Comete el dono, comete el dono. Cap idea em semblava bona. A falta de poques hores per l'inici del programa vaig tindre una il·luminació. Era la bombilla de l'armari que me l'havia deixat encesa. Després de pagar-la, vaig tindre un flash. Era la bombilla de l'armari que el gos l'havia rebentat perquè s'havia quedat dins. Desesperat, consumit pel fracàs, reprimit per la moral catòlica, empedernit per la genètica materna, vaig pensar que el millor era desaparèixer, volatilitzar-me. Així que vaig anar a la cuina i vaig obrir el gas. Però s'havia acabat la botella. Ara comença l'editorial.

0: Bona vida i bona mort, estimada família de Radio Pego. Benvingudes i benvinguts un dia més a Quilòmetre Zero, un programa de ràdio basat en la Constitució de 1812, la Pepa. I que promulga els valors de líders com Orthoway, D'Artagnan i sobretot els del canari Piolín.
1: Això sí.
2: Ay, qué gustito pa' mis orejas.
0: Estem entre el casino i la policia, al filo de lo impossible, con Lady Halcón. L'eternitat es fa molt llarga, sobretot cap al final. Nyors, nyores, ladies and gentlemen, madame i monsieur, quan són les 9 i 11 minuts d'avui, 5 de maig del 2026, comença el programa... Sif, el 104 per a tots aquells que no sé.
3: No sé, 104.
0: Caguen tot, lo bé que havia sigut l'editorial a la cara. Caguen tot, tira-li, tira-li, tira-li.

0: estimada Navida i estendenosi, estimada audiència. Bona nit, senyor Major.
1: Bona nit, senyor Montserrat. Un editorial quasi perfecte.
0: Sí, al final...
1: Però si te se funde la bombilla, canvia-ho per perilla.
0: Ai,
1: Redeu, és que eres castellà. Eres castellà. I de Pakistan.
2: De Benimassote.
1: Me caguen, bueno, Judas.
0: Esta música, marató...
2: A ver, a veure. A veure, d'eixida, millora.
0: Millor, no.
2: Així de millor. A veure, estic en una muntanya d'emocions. Sí. Una muntanya russa. Una muntanya russa. Per un costat hi ha envia la paelleta.
0: Sí.
2: Val? Però al veure que te l'han recordat, ha baixat la moral perquè ha dit ja no n'hi ha paella. Però se'm recordava.
1: No n'hi ha paella?
0: A veure, paella n'hi haurà perfectament.
2: Sí, però era el punt de que ell pagava la paella.
0: Bueno, la paella la pagarà igual, però...
2: Després, quan t'ha sentit la cançoneta, dic, val, he tornat a pujar d'emocions. I després ja lo normal, ja ha baixat al top piso, sí, i ahí no queda.
0: Ai,
2: ja. O sigui, ha sigut un poc així trepidant.
1: M'ha agradat.
2: Però bé, està bé, t'han donat temilla per a l'editorial.
0: Sí, sí, per tota la setmana.
1: Per tota la setmana s'ha agafat el cap, eh?
2: No, lo veo.
0: Sant Sebastián de los Reyes.
2: A la llebre de Sant Sebastià.
1: Sí.
3: M'ha agradat molt la nova sintonia de l'editorial i... Però m'agrada molt.
1: Diu molt d'això. Mucho peloteo, aquí.
0: En les llargues hores que ha estat estirat al sofà, que passa la setmana, ahir posant música de tota classe, vull dir, he sentit música...
1: Home, jo m'imagino les tres...
0: No, les quatre. A tot hora.
1: Però l'arribat en els deures fets, que és cosa no habitual.
0: Això també m'ha sorprès a mi.
1: Ah, que sí? Els dos quilets, veu que...
0: Jo crec que ja puc anar-me.
2: No, la veritat és que, a veure, no era molt difícil superar. D'eixida no era molt difícil superar el que tenies. Ara, que has parat a Kiko Veneno? Bien.
0: Kiko Veneno, per favor, Kiko Veneno.
1: No és Kiko Veneno.
0: Kiko Veneno, per l'amor de...
3: Kiko Veneno,
0: Kiko Veneno.
2: Això de qui és?
0: Raimundo Amador, per l'amor de...
2: I Kiko Veneno també la canta.
0: Bueno, jo també cante cançons de Julio Iglesias.
2: No, tu no cantes. Directament tu no cantes, lo que fas tu no és cantar. Vale. Entonces, esta versió és de Raimundo. Sí,
0: però... Perquè una de les primeres cançons que vas pensar és Passa la vida, que és una de les cançons
1: de, qui?
0: De Pata Negra.
1: Ah, això no ho crec.
0: Passa la vida, passa la vida.
1: Jo falta molt a trobar així a Rafael.
0: Rafael, ha sigut també... Però,
1: perquè l'home ja té 80 i pico d'anys.
0: La possibilitat, no descarte... de que, depenent de l'editorial que siga, l'acompanyi una música o una altra.
1: Mira, veus una editorial així virtual.
2: Home, això pot tindre parts bones i pot tindre...
0: Parts molt perilloses.
2: Pot tindre coses totalment negatives, però bé, sobre la marxa.
1: Això es faena per Vicent.
2: A veure, la qüestió és...
1: Això es faena per Vicent.
2: Tu pots intentar...
0: A Vicent li ho he dit 30 minuts antes de que començara el
1: programa. Ja m'imaginé.
0: Home, ja he tingut temps de sobre, mitja hora, per a preparar-la.
1: Sí, perquè si Vicent contara el que me l'aguanta, mi madre.
0: Bueno... cada setmana ens ha portat
1: al principi de setmana
0: diverses actualitats.
2: Cada setmana ha sigut espectacular,
0: eventos esportius.
1: Sí. València perdut, per exemple.
0: Exactament, sí. Però a nivell local, que és el que ara mateix...
1: A nivell local ha sigut...
0: La carrera, no?
3: Avisa a l'audiència que ara s'obre un monogràfic. De no sé molts minuts, que igual es papa dur el programa, a tocar-me les boles ben tocades, però...
2: No,
0: l'operació
3: croissant no és compatible en 10 quilòmetres de carrera.
2: 10 quilòmetres, però tu què parles en aquests termes de 10 quilòmetres? Així estaríem parlant de centenars de metres.
0: Primer moment, jo crec que l'audiència no sap la història. Nosaltres hem incorporat molts agrantant puestos i des de quilòmetre zero vam inscriure a dos dels nostres membres a la carrera.
1: Sí, com si fos
0: el Olimpiades. I a Montserrat. El senyor Major, pues, perquè ja té molta experiència en carreres, i Montserrat, al estar jubilat i en una operació curiosa...
1: Volia comprar-se les sabates, no sabia com, i va dir, m'apunte i comprar les sabates.
0: Perfectament, estava qualificat per després descriure la carrera des de dins. No?
1: Sí, això...
0: Hasta ahí, tot bé, una tremenda il·lusió el divendres.
1: Sí, tot.
0: Conta-nos que el divendres... Com va ser el viatge de vindre? Vam vindre molta il·lusió, no? Montserrat, i seu moment, com va ser?
3: Sí, sí, no, però jo anava, l'il·lusió de batir diverses marques, però bueno, final, la realitat.
2: Ara, jo ja, penso que les vas
3: ja
2: batre.
3: Que dit, ja que he dit sí. Que va haver molt descaquejat, molt descaquejat. Això bueno. Primer, lo primero es que va haver molt descaquejat. El primer, el regidor, el senyor regidor, que és un
1: sí,
3: que va,
1: sí, sí, sí.
3: És que va embotinar el tema, és el primer que es va marcar.
1: Sí, senyor Arbona, ja que dir-ho tot així.
0: Sí, sí, sí.
1: I jo vaig ara a dir, estic enquetat, Montserrat és testic, li ho vaig dir a ell, sóc el primer de la categoria F del poble i el representant de quilòmetre zero que corria Montserrat,
0: que som el primer de la categoria F i
1: no
0: tenim
1: cap
0: de
1: premi
0: i l'últim de la categoria
1: F. Bueno, el primer que costava, va retirar,
3: jo vaig veure, el premi que li donaven al primer classificat local i era una paleta de ping-pong que costava haver-ne comprat una
2: a veure, el tema de valorar i pàl·lid preu als trofeus, això és un poc xabacano. La qüestió és si li va donar trofeu o no. Si en este cas
3: no,
2: estem queixant-nos perquè...
3: No, jo sóc destí que no, no va haver trofeu. No.
2: El primer de la categoria F, la categoria FAC, saps?
3: La
0: més... La que mos ha donat la Constitució.
2: La més fotuda, la categoria més fotuda.
0: Aquest lluitat quan la gent es moria de fam, home.
1: Sí, sí, sí.
2: Ara,
1: sí.
2: També et vaig dir una cosa. Jo, el missatge que va soltar el senyor Montserrat... uns 30 minuts antes de antes d'eixir, que mos va enviar un missatge al grup i va dir, che, ja esteu ahí, i diu, jo estic així, i diu, en un solemne, estic ansiós per abandonar.
1: Sí, sí, sí.
3: Vaig complir o no vaig complir?
2: Sí, sí, sí, des luego. Jo vull, mira, pues...
3: Jo tinc que agrair-li a l'organització de la carrera que va posar la meva dona així d'aixos que controlen el carrer propet, sí. I només vaig passar per davant d'ella, em vaig deixar.
0: Jo sé que ara mateix a Montserrat tu eres un incomprensiu.
1: Sí.
0: Jo sé que molta gent...
1: Incomprengut.
2: Incomprès.
0: No, és incomprensiu el que ha fet i és incomprès. No. Per a molta gent, que és pues, diana de sorna i de crítica de la societat pegolina i de part de la comarca. Però jo dic, jo estic orgullós perquè tu has donat un exemple de lo que és abandonar, que no n'hi ha que tindre por a abandonar.
2: Exacte.
0: Que n'hi ha poc, que n'hi ha coses que pa què morir en l'intento, no?
1: Sí.
0: O sigui, abandonar també és digne.
1: Sí.
0: Abandonar en cas que també pot portar-te a fer un país millor. Abandonar també pot ser...
1: Bueno, a veure...
3: Que te vaig a la mata l'editorial no vol dir que...
1: A veure, quilòmetre zero no ha rebut els premis, però han quedat primer de la meva categoria i primer en abandonar. A veure, això... Què és el nostre? Perquè nosaltres sempre quan parlem de política parlem dels partits que van els últims.
2: En el seu descarre tinc que dir que... que posar...
1: I ell és conseqüent en les seves idees.
2: Posar l'eixida en la rampa de la
1: inclinació, pues sí.
2: De la rampa de la inclinació que n'hi ha des del Mosset,
0: això
2: des del Mosset fins a la barberia.
0: Això està fet,
2: no,
0: en mala llet.
2: Això es pot trencar.
0: Això està, sí, fet
3: mala,
0: en mala llet.
3: Mala folla. Quan vaig agarrar el carrer Moral de Baixeta, ja buf, directe per a casa.
2: Ahir te se t'he explicat.
0: Te van fer una trampa, perquè te van posar primer la complicat perquè després directe a casa.
2: També s'ha dit que l'Aca, com va cara a casa...
3: Arriba el Moreral, vaig a soltar braços així, bum, bum, bum, bum, i...
1: Montserrat, lo nostre és de Xellibre al Paseo. I ja
3: el que més me'n sap és haver fet-me la picaeta que pagava ma mare pel dia de la madre i anar a mirar l'Aca.
2: Sí,
3: este carro no calienta antes.
2: Visto lo visto, ves put.
1: I sa mare va anar per la por en Siri a l'acció amb i tot, cuidado,
2: És
1: que dir-ho tot.
2: Inclús la copitxula de després d'almorzar també te l'havies pogut fer, tranquil·lament.
3: També me l'havies pogut fer.
1: No, també te l'havies fet.
3: M'han convidat.
1: Sí, a més sí, però te l'havies fet.
2: Ira la liebre de Sant.
1: Bueno, pues entonces, quilòmetre zero va complir. El consell de Arbona, no...
0: Molt mal, Arbona.
1: I també n'hi ha que dir, ara, antes, dos minuts, n'hi ha que dir que no me'n recordo el nom, no sé si Montserrat se'n recordarà, hem fet una coalició en una televisió de YouTube, que eren de... molt bé, hem fet l'entrevista,
3: Eren de deport, sí, però no me'n recordo tampoc.
1: Però no me'n recordo, no, perquè mato, entonces, ese moment s'ha encalfat.
0: Sí, sí.
2: Entonces... sí, pareixeu corredors en ese moment.
0: No, no.
1: Home, estàs concentrat en ese moment, no pots fijar-te en tot, no?
0: A veure, ningú ha contat mai una carrera com fa me l'hem contat nosaltres.
1: Home.
0: Una carrera de 10 quilòmetres en 800 metres no ho ha contat. Home, això no ho ha contat ningú.
1: Que va, i més la pujada que tenia de pujar a Ambra.
0: Exactament.
1: Uf, es van dir Ambra, i menys mal que se va al guatge, perquè jo ja el veia cara amunt, saps?
2: Van anar amb mala intenció, eh?
1: Sí, sí.
3: Però la baixant va amb el bar, la baixant el que va amb el
2: bar. Sí. El carrer Moreal.
0: Bueno,
1: bueno, jo vull, ara per acabar...
0: Sí. Ah, i tenia una altra notícia.
1: No, un moment, no.
0: Tenim la mitja rotonda i la rotonda...
1: Sí, però per acabar en la història aquesta, les autoritats que n'hi ha al poble,
0: sí,
1: que després la rem Garrot, ara no cal...
0: Sí.
1: Ens vam voler passar, eh? Montserrat i jo, de duo, m'entén?
0: Però no anava a Arbona.
1: No, Arbona no, Arbona ens va pagar la cervesa i es pensa que en això ja ho té tot pagat.
0: No, no, no, no.
1: I ens vam veure, ens vam quedar sorpresos, clar, bueno, el quilòmetre zero, ell no podia fer més de zero, m'entén? Sí, sí, jo podia fer de més, però no. Bueno, total, que quan vaig passar jo per allà altra volta vam dir, i tu has preguntat per Montserrat? Sí, Montserrat, ara me la dic. Veig darrere com una bala. Però es veu que no era, era de fogueo o no tindria...
3: Jo vaig veure, jo tinc que admetre que primera és... Una volta passat d'això anar a la Madonna, que ja em vaig quedar tranquil, després em vaig girar a veure la roda de la bicicleta, que era el que tancava, i dic, ja ho cap.
2: Que, a més, l'organització ve tindre el detall d'acompanyar-te.
1: Sí, sí, en la mort, en la mort.
0: Perquè no, explica Montserrat, perquè això, sempre parlem del que guanya.
1: Lo que no, vale. Jo no vaig dir, queda.
3: Quan una persona guanya hora com jo, això no ho pots...
0: No, però quan tu vas ser l'últim i veus la roda de la bicicleta...
3: Veus la roda de la bicicleta que damunt va patint per no xafar-te?
0: Sí. Sí. Ai, què penses? Què vas pensar, Montserrat?
3: No, doncs pues això, que carrer m'ho era a la bar i paga casó.
1: Abandon, què té que pensar? Abandon, eh?
2: Sí, un home també té que ser realista i veure quan ha arribat el seu moment.
3: Que és que l'operació croissant, la quantitat, el volum de múscul que maneges no és...
0: No, jo no incompatible, fer tant de córrer i...
2: Jo lo veo.
0: Bueno,
3: ja està aquí el show del
0: dissabte.
1: Bueno, avui tenim...
0: Tenim
1: Champions, anem a la rotonda, tenim Champions, Atlètic Madrid 0, Arsenal 0, minut 24, i ara anem a la rotonda. Avui hem fet una inauguració de la rotonda esa de
2: Montepego.
1: De Montepego, no oficial.
2: Clar, o sigui, se marquen dos.
1: No oficial.
2: No estic recitant.
0: Què vol dir no oficial?
1: Però oficial vol dir que bombo i platillo no n'hi ha hagut.
0: No n'hi ha hagut.
1: Perquè saben el que m'han fet patir a la carretera esa. I es veu que encara no s'ha acabat.
2: Què va, queda l'altra part.
0: I qui estaven en la inauguració?
1: Algun conseller. Conseller de Pol i Alquitrà. Serà. No sé com li diuen, és del PP, no m'interessa molt.
2: Uno dels que trau algo de pasta de la
1: Palasada. I m'han dit que si algú s'ha emporat la jaqueta panera.
2: Home, clar, home, és pesat. Ells
1: diuen jaqueteros.
2: Aixos actes sempre, aixes coses...
1: Bueno, i ara, antes de que passem a la cançó, vull dir una cosa de sí, vull donar el pèsame a la família d'un dels millors músics o dels grans músics de Pego que ha faltat, vale? Que és Pep Pelagre, des de Pego,
0: sí,
1: des de Ràdio Pego, quilòmetre zero, vos acompanyem amb sentiment, perquè Pep Pelagre ha fet molt i algun dia parlarem de Pep Pelagre en aquest programa.
0: Sí, jo crec que
1: podria... I ara jo ja...
0: Home, és que els gens han d'anar una bomba...
1: Home, no, és que ho tinc que dir perquè aquestes persones mereixen per almenys... Igual ja ho han dit, així, no ho sé, però un reconeixement públic.
0: Pep, podem fer un programa i parlar molt d'ell, perquè a més va ser un pionero en la igualtat de la dona, la banda de música, en Dènia, no sé si em pego...
1: I va
0: Dènia,
1: ser el primer que li va dir als alemanys
0: que no anaven a tocar.
1: Que no anaven a tocar. Entonces, això és algo històric,
0: sí,
1: i m'ha vingut al cap i ho tenia que dir. Però ara ja, si...
0: Sí.
1: El senyor,
0: el
1: musicòlogo del programa,
2: li dedicarem, és superideal, a més va al cas, va molt bé el cas, perquè avui vinem a fer un especial, és a dir, les dues cançons són del mateix grupet, que em vaig donar compte, farà, no sé, estem el setè any, el set, pues segurament allà al quart o al quinte festa de còctel que encara no havia pujat a aquest grup.
1: No m'ho puc creure.
2: I vaig dir, vale, doncs es pujaré, però clar, el tema és quina poses, perquè al final tenen prou material per posar. I
1: tenen
2: dir, no,
1: tres.
2: Dir, no, no, tenen, ah, tenen sis, set discos i cada disco té diverses cançons, molt... I llavors vaig decidir, dir, pues, un dia li feien a mirar i mire bé i la trie. I aquest dia, a senyal de rebot, segur que ho veies. Començat a mirar-ho ràpida i començat a posar-ne i a mirar-ne, i clar, tenien almenys 20.
1: Ojo.
2: I jo dic, a veure què trie jo. Sí, bueno, al final n'ha triat dos que m'agraden totes, però això està bé. I anem a sentir, que va molt bé pel tema de Pebla, anem a sentir a Chemical Brothers.
1: Ole.
2: Va de dance, ho veig. Va d'electro dance. Brothers.
1: Chemical Brothers, això són els pas que saben.
2: No? Sí, i els que no saben se l'han perdut. És, grandíssima banda de techno beat i techno, un referent en mogolló de cançonetes que molta gent ha ballat, perquè tenen diverses que van traspassar-les el que és el tema dels tecnos, ¿sabes? Va parar al món mundial i és un referent, perquè a més en aquest tipus de música quan van amaneixer pues, es van convertir en referent, sempre surt un referent i la veritat és que és una banda potentíssima, en la que jo m'ha tirat hores i hores ballant, molt bones, molt bones.
3: Cuidado.
2: Bé, anem a sentir a Chemical Brothers, no vull fer-vos més, parlar-vos més d'això. Anem a sentir una cançó que pertany al quinte LP, al Push the Button, i es diu Believe.

0: Dance, dance, dance. Ahí lo dejo.
1: Oh, yo te lo chupo.
2: Espectacular. Vull dir així, a l'audiència, el que més m'agrada són la lletra i les llums de la cançó. Espectacular.
1: Sí, les llums que hem portat a la discoteca.
2: Jo, a sentir la cançó, els ulls tancats.
3: I el fum.
2: El fum
1: i les llumetes que també tenies que tindre en aquests moments.
0: Sí.
2: Era el que es portava. Molt bé, Monató.
0: També vos he de dir que portar la taula de llums i la màquina de fer fum m'ha costat un faenó. però quan vos volia ambientar...
3: Com es diu això?
1: Aquesta cançó ho necessitava.
0: Ho necessito, dic el porto.
3: Quan te transportes d'un... Això com és?
2: Autotransportar-te.
0: No? Teletransportació.
3: No, però té...
1: I un parell de pastilletes de colors també.
2: Home, clar.
0: Home,
2: sobretot les blaves, ara estic edats.
0: Sobretot, ahir parlem ja d'això, d'antiàcidos.
3: I la rata de micepina.
0: Contra la grura.
2: I pintar-te la cara amb el cromino.
3: Ai.
2: Bueno, molt bé, Monató.
0: Ahí està.
2: Per celebrar el dia 5 de maig, espectacular.
0: Espectacular pel 5 de maig.
3: Sí. Pues ara agarrem els instruments.
2: Sí, anem a escriure alguna cosa.
3: En clàssic. Sí.
1: Bueno, anem, que avui... ja anem un poc pillats de temps. Jo vull molt... Primera qüestió és que oficialment la carta ja està entregada.
2: No, me ho puedo creer.
1: Este matí... Espera,
3: Montserrat.
2: Tornem a recordar.
3: Fes un breu resumen explicant la història, perquè n'hi ha gent que s'incorpora centenars de persones.
1: La història el dissabte la vam explicar entre altres al regidor a Travolta Arbona.
2: Quin mal de cap de molatros.
1: Que no ho havia sentit,
3: No sentirà.
2: No, dia que sí, dia que sí, però no.
3: De les coses que li diguem...
2: Millor que no ho
1: ha fet. I fins que no li vaig... Després resulta que vam anar a sopar i li vaig dir que ensenyar la carta, el guardo del certificat, perquè s'ho acabava de creure. Bueno, el cas és que vam trobar una historieta que tenia la seva coseta de que va haver un... Vam anar a baralla l'any 1355 a la ciutat d'Oxford entre uns estudiants i la gent del poble. Es va encarregar a 63 estudiants i des d'entonces, durant 500 anys, l'Ajuntament d'Oxford en professor anava a donar-li 63 monedes a la universitat. I això es va interrompir en el 1800 i pico i nosaltres m'ho va fer gràcia. I volem
3: respecte als...
1: I volem reprendre la tradició, li vam enviar una carta a la vicerectora.
2: Irene com? Floyd.
1: Irene Tracy.
2: Tracy. L'anso
1: mi. I esta carta, pues, ha estat entregada avui a les 11:20 del matí.
2: Hora anglesa, hora continental.
3: Qual, diguem, a la Universitat de Oxford, que vosaltres volem reprendre la tradició. Replegant i portar-hi els xelins o el que sigui al
2: peniques.
3: Canvi. Els peniques, el que sigui, jo no ho sé, en honor i en respecte als estudiants morts.

0: Es diu La muntanya blava, crònica del visir al RAC. En 1258, el guerrer andalusí va ser traicionat per un dels seus consellers. I Jaume I el va desterrar. 18 anys després, el RAC va tornar des de Granada en 250 cavallistes, o ginets, que diuen entonces, i va començar a veure si podia començar les revoltes per a tornar a guanyar els castells. Esto, no? Normalment, que tot el que sabem de l'Arrac és per boca del seu enemic. Per lo tant, no n'hi ha que creure seu tot el que diu el Jaume I sobre l'Arrac, no? Segons elles. Quan el teu enemic el fa gran i tu l'has guanyat, és que tu eres més gran que ell, perquè el que guanya és el que escriu la història. No? Entonces, n'hi ha que dir sobre l'Arrac que era una persona que tenia molt bones relacions en els reis més importants de l'edat mitja. Entre ells estava el d'Aragó, Alfons X el Sàvio també. També tenien infants aragonesos i castellans. I, bueno, això ja, cago que penso que vulgui, també tenia un vínculo en Violante, que era la reina consorte. Per què li se diu el blau? Pues alguns diuen que se tenia els ulls blaus, segons Just Cellers diu que això és quasi impossible, vale? Perquè venint d'en bé, pues el més normal és que no tingués els ulls d'això.
1: Però això hauria de preguntar-lo de Violante.
2: No, ja. Però no, la Violant no era, la història no era...
0: Bueno, això és el que diu...
2: sí, però va tindre relació...
0: Una carta de la RAC evidencia també su vínculo con Violante. Sí. Una carta.
1: Violante és l'apellido, el nom seria Estic.
0: No, no, és, no, Violant,
2: és la Violant, és la segona dona de Jaume I.
1: Ara m'ho explicarà.
2: I la segona dona de Jaume I i tenia relacions, vull dir-te, ahí està destacant la figura com a negociador de la RAC. En Alfons de ser el savi, en Jaume I, inclús en la Violant, vull dir que era un tio astut.
0: Sí, sí, sí.
2: Era un tio molt astut.
0: Bueno, entonces, per lo que venia del blau, no? Perquè si li diem el blau i tal, i diu, això forma part de la llegenda, sempre, segons Cellers, no? Diu, segurament seria un apodo de família, ¿vale? O, no sabem, però és possible que s'abuelo o el seu bisabuelo portar alguna prenda blava o alguna joia d'aquest color.
1: Algú seria Rubió.
0: Diu, però el que és quasi impossible és que, segons l'ascendència que té, que tingui els ulls blaus, no? Que ja conforme ho he dit antes. No? Entonces, avui celebrem el 750 aniversari de la mort en la batalla del Barranc. La batalla va ser això, teòricament una fletxa el va matar. I dir també que està commemorant-se tot el 750 aniversari de la mort i està ple d'actes per tots els costats. N'hi ha poesies, n'hi ha música, n'hi ha conferències. L'altre dia en va haver una, si pego. Demà, o avui ha hagut algo per dir dalt de Benialí o Benicil. Està ple, aprofiteu.
2: I hi ha teatre. Te contava el que sabia, perquè...
0: Ara parla molt sonís. Conta-m'ho.
2: El 24 de maig estrenem al Ràfol d'Almúnia l'obra El pacte del poet.
0: Oh, tinc anar a veure.
2: Escrita per Ignasi Cellers.
0: Que no és just.
2: Per Just Cellers, perdó. Escrita, disculpa, escrita per Setmana de la Olla. Escrita per Just
0: Cellers. Rigorositat, sobretot, així.
2: Exacte. El pacte del poet, que és la companyia Farfugit Teatre, la meva companyia. La
0: molt
2: que
0: bé, exclusiva mundial en el món i àrab.
2: Recrea, precisament, i és una obra de teatre històrica, no? Però recrea precisament aquest primer pacte, és un dels primers... Ara que estem en guerra i que lo d'Iran i Estats Units, és un primer pacte de pau que està escrit a les dues llengües, al català i en l'àrab, i que, bueno, pues recull... Jo no vaig a contar moltes coses,
0: no,
2: però...
0: No, perquè no tenim temps, eh?
2: Exactament, però bueno, ahir recull, no solament, basats en fets històrics, Just ha fet una... recreació, que...
0: Bueno, però entonces ja ho sabeu, sols ens queden 8 minuts per acabar, així que el 24 tornarem a dir-ho, i la meva secció agraïda de tindre l'exclusiva de Farfugit Teatre, i ara sí que anem ja a sentir l'altra cançó que ha posat
1: el poble,
0: el Brothers Chemical, que no sabem si són germans.
1: Penseu en el dissabte de matí allà a les 8 menys quart del matí, i si sents esta cançó, pues, evidentment. Continuem en els Chemical, perquè, clar, especial, ha tardat tant de posar-los i m'ha costat a triar neta, que al final dic dos.
0: Almenys,
1: I ja queden pau en ells. Posarem més coses, però molt més avant.
0: Sí.

Anem a sentir una cançó que és del tercer àlbum, que va eixir en el 99, que es diu l'àlbum Surrenda, i la cançó es diu Out of Control.

0: Bon dia, Pego. A veure, disculpem un poc la cosa perquè he hagut un poquet allà més creuetes i no sé si al final ha entrat o no ha entrat. Esta que esteu sentint era la cançó que volíem, és bona cançó per despertar. Anem a dir les paraules perquè el temps mos menja.
1: Sí, la meva paraula és perdoneu, jo sóc l'home major i desil·lusió. Em dic una altra.
2: Desil·lusió.
1: Pel premi.
0: Desil·lusió per los metros
1: recorreguts. Pel premi. Que no m'han donat el premi.
0: Ah, no és per els metros recorreguts. Ah,
1: vale. No, és pel premi que no el tinc.
2: Jo la meva furgadens.
1: Veus?
2: Que no l'han dit mai.
0: Jo, vale, la meva és braceo. Anar de braceo.
1: Molt bé.
2: Això no sé el que és.
1: Molt bé. Sí, home, és el braç.
0: Quan vas a la gana del braç, vas caminar i van de braceo.
2: Aquesta és la paraula pegolina.
0: Yes. Vale. És una acció.
2: Un localisme, un localisme.
1: Ale, Vicent.
3: Bona nit. Jordi ha dit coteta.
2: Coteta? I això què és?
0: Però la goteta n'està el veneno. Ja saps.
2: Ah, coteta.
3: Coteta, coteta.
0: No, coteta no sé el que és.
4: Coteta troba que és una prenda de roba de dones.
3: No ho sé, no ho sé. Diu sí, que ell ho ha sentit en tavernes i que li fa gràcia.
0: Més explicacions és Espanya.
3: Més
0: Espanya,
3: explicacions
0: eh?
3: Al WhatsApp de la ràdio.
0: Sí, bueno, pues, a la pròxima
4: una,
0: que m'ho expliqui...
4: És una peça de... És una peça d'això, de dono. En castellà es diu la cotilla.
2: Ah, vale, la cotilla.
4: Lo que apretaven les dones ahir, que els deixien les mamilles per dalt.
2: Sí, sí.
0: Ah, lo que és un corpinyo d'això, un corset.
2: Sí, sí, un corpinyo, és un corset.
0: Ostres, no ho sabia jo això. Molt bé, molt bé. La teva
4: Montse... La meva és molt pegolina, però té una altra cosa que és refillol.
5: Ah, molt bé, molt bé.
0: Està guai.
4: Refillol, sabem, quan té que veure el pèl, sabem lo que és, però també és un brot. Un brot de la planta quan fas, també es diu refillol.
0: Molt bé. I quan fas dos banquetes seguits al Saló Fillols també es diu refillol.
5: Vicent, tu has dit o no has dit?
3: No, jo no l'he dit.
5: Què tens?
3: La meva d'avui és engolir.
5: Ah, engolir, molt bé, engolir.
2: Aquesta guai, engolir.
5: Pues mira, engolir, jo ara que tinc 10 segons vaig a dir una que volia dir-la vale. I és una frase, no? Que és tocar el dors. Tocar el dors. I el que significa tocar el dors és tocar l'esquena, vale? Tocar el dors de dorso, no? Tocar el dors. I això es gastava quan el carruatge tenia que eixir, quan li pegaven a l'aca perquè se n'anava al dors, i tocar el dors es gasta per anar-se'n, no? Ah. Vale?
0: Estic que moníssim,
2: Perdona
0: que vos diga.
5: És que a la RAC porta molt de cavall.
0: A la RAC era el que
5: hi haurà. Molt de cavall. Bona nit, fins la setmana que ve.
2: Bona nit, Correguent.
5: Sí,
2: a sopar.
0: A mi Correguent, Montse no.
2: Cada vegada.
4: Esperem ja tindre.

0: Ràdio Pego. Estem amb tu.
1: Apple.

0: obrim l'espai de psicologia a casa. Nerea Fontana, bon dia.
1: Bon dia, Mari Carmen, com estem?
0: Molt bé, i tu?
1: Bé, a la marxeta.
0: Vinga. Anem amb l'operació biquini, que...
1: Molt bé.
0: Com podríem definir què és una operació biquini?
1: Doncs ahir anem al tema, ¿vale? Perquè jo he volgut canviar-li el nom. No és que siga cosa meva haver-li canviat el nom, perquè ho he vist que moltes persones parlen ja d'una operació destape, ¿vale? En compte d'operació biquini.
0: Operació destape?
1: Que... Sí, clar, sí? Perquè vas destapant, no? Vas llevant de capes.
0: Ah, pues podria ser operació seva.
1: Pues estaria bé.
0: També, no? Ai,
1: sí,
0: vas llevant
1: no?
0: capes.
1: Ja de pas pues, plorem, no?
0: Ah, pues de vegades és sol passar. Que vas llevant-te capes
1: anem,
0: i ploris.
1: Sí, sí. Pues la idea és que no cal plorar, o si fa falta plorar, perquè hi ha que passar per ahí, pues també. Benvingut el plor siga. Bueno, jo dic que l'operació biquini té també algunes connotacions d'alguna manera, encara que siguin implícites o explícites, ¿vale? De que el nostre cos no és suficient. No? Sé que l'audiència dirà, esta xica ve en el mateix tema, però si no parla d'este tema en esta època, no em quede tranquil·la.
0: Yeah.
1: L'operació biquini diu això, no? Hem de modificar el nostre cos, l'hem de reduir, ha de canviar de forma, ha de canviar de tamany, ¿vale? O hem d'estar controlant, no? El que podem o no podem mostrar. I l'operació destape, jo pensé que, a banda de que és més realista, perquè, bueno, no és necessari tampoc posar-se un biquini, hi haurà gent que no se posarà un biquini en tot l'estiu, i hi haurà gent que tindrà més problema o menys. Tu no te poses un biquini perquè no vols.
0: Jo no me poso biquini, jo me poso banyador.
1: Perquè tu eres una senyora elegant.
0: Però, no, sóc una senyora ja, per anar en biquini.
1: I elegant, el banyador és d'elegància. Bueno, jo dic que parle d'una operació més destape per a no referir-nos només a anar llevant-nos capes, no? Capes físiques de roba, de tela, sinó anar llevant-nos capes també de coses emocionals i socials. És a dir, llevar-nos la vergonya, llevar-nos la culpa, llevar-nos aquesta autoexigència d'estar arrimant-nos a un ideal de bellesa que és totalment absurde perquè ja en l'últim programa ja vaig parlar, no? De tot el que comporta o implica tindre un cos i tots els factors que estan intervenint en tot això. Aleshores, m'agrada més dir-li operació destape, perquè, clar, si ve la calor, lo lògic és que vagis destapant, no?
0: Sí.
1: Segurament tu no portes la mateixa roba que fa dos mesos.
0: No, no, te ho asseguro jo que no. I més avui.
1: I més, exacte, i més estos dies que està fent una calor... Vale? Aleshores, quan arriba ara aquesta època de primavera, de l'estiu, vale? Comencem a experimentar algo molt concret, que és la por a exposar el cos. I no és necessari tindre un trastorn alimentari o tindre algun problema en l'alimentació amb el cos. És algo que està ja molt generalitzat i és algo a més que hem normalitzat, no?
0: Sí.
1: Tenim por a sentir-nos observades. Parlo en femení, ja sempre ho dic, però parlo en femení perquè nosaltres les dones parlem més d'este tema i és de veres que afecta tant a homes com a dones, però les dones se senten més identificades quan parlem de tot això. ¿Vale?
0: Sí,
1: i també
0: és,
1: hi ha molt poca consciència.
0: No, i és de veres que n'hi ha homes, però és major, este sentiment el tenen més les dones que els homes, encara que hi ha homes que també el tenen, hi ha homes mm-hmm. que també se tapen o no se lleven una camiseta per a res, perquè jo, això mm-hmm. també se veu, jo també ho he vist,
1: sí,
0: i n'hi ha
1: sí.
0: altres pues, que pues, si se la lleven i ja està, i bueno, no passa res.
1: Sí, en els homes jo crec que el clàssic l'has dit, el clàssic és llevar bé la samarreta en la
0: sí,
1: platja, no?
0: Sí,
1: estic
0: sí.
1: més còmode sense ensenyar la meva panxa.
0: Correcte.
1: I també els peus, és curiós, però els peus també. N'hi ha moltíssims homes que no porten sandàlies fresquetes, van sempre en una sabata tapada, que jo dic, uf, quin patiment de calor,
0: ja,
1: pobres
0: ja.
1: Peus. Mm-hmm. Però bueno, ens sentim això, jutjades, comparades, observades, i és algo pues, que incomoda i que no ens agrada, no?
0: Mm-hmm.
1: tot això té limitacions al final en la vida, perquè hi ha persones que no s'atreveixen a anar a la platja, a anar a la piscina, inclús que configuren en el seu cap que no m'agrada nedar, no m'agrada anar a la piscina, no m'agrada la calor, val? I a lo millor darrere de tot això, o si rasquem un poquet més cap al fons, és una por terrible a què veig en el meu cos, val? Inclús a veure el seu propi cos. Hi ha gent que no es mira a l'espill.
0: Sí.
1: Entonces, no posar-se certa roba, no fer plans socials, això a poquet va limitant la vida de les persones. I jo dic que al final ja no és una qüestió únicament d'estètica, sinó que també és una qüestió de llibertat. Val? No tenim la llibertat de fer el que vulguem perquè no estem a gust en el nostre cos. I és trist. Val? Però per això jo vull sempre parlar d'este tema per a que siga més visible, que siga una cosa que no es quede en el tabú i que hem de normalitzar el parlar d'estos temes.
0: Però no sempre, quan una persona no està a gust amb el seu cos, no sempre és perquè pense en els demés, no? De vegades a tu n'hi ha algo que no t'agrada i és que no t'agrada perquè no t'agrada a tu. No perquè, perquè siga un cànon ja establert.
1: Exacte, perquè, per exemple, a lo millor no n'hi ha un cànon molt concret de com ha de ser un nas, ¿vale? Però a moltíssima gent no li agrada el seu nas. ¿Vale? El nas està més difícil de tapar, la veritat.
0: Bueno, però te'l pots arreglar.
1: Bueno, se pot arreglar, però ahir ja estaríem parlant de no acceptació. Per tant, ja, tots els nassos són acceptables.
0: Sí, però te pot no agradar, no?
1: Sí, pot no agradar-te. Lo important així no és que t'encanti el teu cos, que digues, guai, quina meravella, sinó que comences per tolerar-lo una miqueta. És a dir, que no siga algo que tu et sentes tota la vida malament, que te limite per a fer certes coses, o que siga algo castigador, que te sengues malament. Val? Uh-huh. Així la idea és el benestar emocional. Sempre és el benestar emocional, no?, per als psicòlegs. Per tant, si alguna cosa te fa sentir malament, alguna cosa haurà de canviar. I canviar no vol dir passar per un quiròfan.
0: Ja. Yeah.
1: Val? Que en certes persones, i això, anem a agafar un pinces, sí que passen pel quiròfan i després hi ha un benestar molt, molt gran, val? Però tampoc és... ja dic, ha de ser en casos molt, molt, molt concrets. No, perquè no t'agrada el teu nas, hagis de passar, val? Perquè segurament passaríem tots pel quiròfan, ¿vale?
0: Bueno, o no, no.
1: O no.
0: Depèn.
1: Bueno, i sobretot també...
0: És que clar, quin és el nas adequat? Quin és el cul adequat? Quin és... Jo crec que al final és el que a tu t'agradi.
1: Sí, però el que a tu t'agrada tampoc tens la llibertat perquè no és el teu propi criteri. Està molt influenciat per aquest cànon de bellesa, per algo cultural i social. Aleshores, fins a quin punt, no? Estàs pensant per tu mateixa i no influenciat per altres coses o inclús per les xarxes socials. Uh-huh. És a dir, tu també estàs parlant des d'un punt de vista adulta. Has viscut moltíssimes coses,
0: sí,
1: i tens
0: sí.
1: més o menys clares aquestes coses. Però si parlem d'una persona adolescent,
0: Fatal.
1: No té la capacitat crítica que pot tindre una persona adulta tampoc. Aleshores, bueno, que n'hi ha molts adolescents que estan molt millor que molts adults, eh?
0: Ja sí, sí. I avui en dia jo trobo que els adolescents són com a més segurs. Me dona
1: no
0: la sensació...
1: Crees, eh?
0: No? Pues a mi en algunes coses me dona la sensació de que com a que... No sé si més segurs, però com a que se volen un poc més. Saps?
1: Bueno, també
0: en alguns casos
1: l'aparença o la façana que han volgut, el personatge que han volgut crear-se, no?, de cara a l'exterior, però normalment hi ha molt de malestar i sobretot des de que ja existeixen les xarxes socials, això ha incrementat moltíssim.
0: És que això t'ho recorda tot el rato. Tot el rato,
1: claro,
0: tot el rato, tot
1: que,
0: el rato.
1: I les dades també demostren que això està afectant, que els adolescents cada volta tenen més problemes. Cada volta hi ha més suïcidi, per exemple, en la població adolescent, val? I moltíssim, en la majoria dels casos, tot això està influenciat per com me veuen els altres, per les xarxes socials, per un munt d'aquestes coses.
0: Yeah.
1: Però bueno, ens estem posant en un terreny ahí superdeprimente.
0: Pantanoso.
1: Jo venia a portar un altre missatge, un altre missatge més.
0: Quin és el missatge que tu vols dir-nos, o sea, portar-nos?
1: Un missatge més agradós. Bueno, Bueno, que lo que estava dient de que hem normalitzat un poc, no? La idea de que quan arriba l'estiu, bueno, mos posem en eixe modo canvi, no? I hem de començar a canviar coses, no? Hem de començar a cuidar-nos quan hauria de ser una cosa que hem de fer durant tot l'any. No perquè vinga l'estiu i perquè el meu veí va veure'm les cuixes ara que vaig a portar pantalons curts. Vale? Entonces, és un moment
0: Qui se
1: especialment...
0: posa pantalons curts, també.
1: Exacte. Vale. Home, jo recomane que si fa calor que porteu menys roba perquè aneu a patir moltíssim. Vale? I per això únicament has de triar-te la roba, posar-te-la i eixir al carrer. Però bueno, jo ho dic així, no sembla molt fàcil, però per a molta gent
0: No és tan fàcil.
1: este moment de l'any no, és un moment molt, molt, molt delicat. Vale?
0: Sí,
1: Sobretot si hi ha
0: sí.
1: pues, algun trastorn alimentari per darrere, vale? O moltes altres coses. Però bueno, normalment també esperem també fer aquests canvis ràpids, no? Ho pensem ara en abril, no? Perquè en juliol he d'estar perfecta, o en juny, he d'estar superperfecta i he de canviar, he de controlar, he de... I bueno, al final també és un engany molt gran.
0: No, perquè a banda
1: Per
0: no te,
1: això...
0: no te dona temps tampoc, eh?
1: No, per això, és que no té cap sentit.
0: No.
1: Té sentit cuidar-te tot l'any, no fer un canvi radical per a... justament per als altres o per a que te vegin d'una altra manera. Perquè si tu volgueres veure el que havies dit abans, de n'hi ha gent que no ho fa per als altres, sinó per ella mateixa. Sí, però si ho fas per tu mateixa, tot l'any estàs cuidant-te i tot l'any estàs estimant-te i no hi ha cap problema en el teu cos, ¿vale? No arriba un moment en el que t'han de veure d'una altra manera. Per això dic que l'operació destape, no? En este nom i en esta connotació és una invitació al canvi de focus, no? A deixar de pensar en què he de fer per a canviar el meu cos en 2 mesos i començar a pensar o a preguntar-nos què necessite per a sentir-me en pau en el meu cos, no? O quina necessitat té ara el meu cos. I això em referisc a cuidar-se, val? No a disminuir-lo, a canviar-lo de forma, a modificar-lo i a res d'això. I això implica, per exemple, pues, revisar el contingut de les xarxes socials. Quins comptes segueix la gent? Quins que segueixen en Instagram, en TikTok, en Facebook, val? Que la gent deixa de seguir aquests comptes que es fan sentir malament, perquè no van aconseguir res. Això sé que és molt difícil i sobretot per a la gent més jove, però s'ha de buscar referents que siguin més realistes.
0: Ja,
1: No has d'estar
0: però...
1: mirant un cos que vols tindre i que probablement mai vagis a aconseguir.
0: Sí, però perquè a més la forma del teu cos no és la mateixa, a lo millor, i per molt que t'aprimes no vas a tindre eixe cos. Però a mi m'agradaria, perquè avui no tinc massa temps, Nerea, però m'agradaria donar un missatge per a tota la gent que estiga escoltant-nos, ja no només la gent jove, perquè ahir també la família patix, no?
1: Moltíssim,
0: Quan arriben estos moments i ja por a enfrontar-te d'ací un mes, d'ací dos, a tindre que anar amb roba més lleugera, a que els plans siguen a la platja i a tu no t'avellisca perquè no vols posar-te un biquini o un banyador, me dona igual. No sé, quin consell podríem donar?
1: què els podríem donar? Bueno, que comencen a observar com es parlen, quin és el seu diàleg intern, val? Com vam dir l'última vegada, no li diries a una amiga teua estàs horrible, tapa't la panxa perquè fas vergonya. I això sí que és un missatge que a nosaltres mateixes sí que ens diguem, val? També que la clau també està en l'exposició, en exposar-se. Si vas tot l'estiu tapada, difícilment vas a sanar la relació amb el teu cos. Val? S'ha d'exposar i la millor manera és anar fent-ho de manera progressiva. Jo sempre faig la metàfora de, bueno, pots tindre una mànega, imagineu-vos una mànega llarga, vale? I que a poc ixa mànega va fent-se més curteta fins que arriba a ser un tirant, vale? Fins que arribes a mostrar tot el teu braç. Entonces, això és la manera progressiva, que a poc tu vagis podent anar llevant eixes capes i també aniràs llevant eixes capes de vergonya, de restricció, de culpa. Val? Recordar que el cos no és un objecte decoratiu, val? És el cos que habites, és des d'on sents i des d'on experimentes la vida. Per tant, imagina't el valor que té cada cos, val? De cada persona. Que n'hi ha que prioritzar el benestar sempre per damunt de l'aparença, com estàvem dient abans, de què necessite avui per a cuidar-me de veritat, per a cuidar-me un poquet més. i sobretot el tema de l'entorn social. Ens hem d'envoltar de persones i hem d'estar en espais que no giren al voltant del físic o del menjar, si ens estan fent sentir malament. Això és una altra cosa de les que hem de canviar. I bueno, jo crec que el missatge final és dir, com sempre, que el problema no està en el nostre cos. El problema és en un sistema de creences que ens ha fet pensar que hem de tindre un cos de determinada manera perquè siga digne de ser vist o de ser mostrat. ¿Vale? I que pot ser aquest estiu, ja que estem ahir ja en primavera, l'autèntica revolució podria ser començar a destapar-nos d'aquestes idees i permetre-nos existir tal com som.
0: Magnífic consell. Nerea, recorda'ns on te poden trobar.
1: Podeu trobar-nos en Jan Psicòlogos, en les xarxes socials, en totes les xarxes socials i en el nostre programa.
0: Que passes un feliç dia.
1: Igualment, que vagi molt bé la primavera.
0: Gràcies, adeu.
1: A tu, Mari Carmen, adeu.
2: Ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
3: Perquè la nostra meta és arribar a tu, i tu ets el més important per a nosaltres, sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu.

sent que l'ésser humà ha sigut arrencat de la seva pròpia naturalesa i que l'egoisme i la crueltat són la bandera d'aquest món. Però no, em negue a pensar que l'autodestrucció és l'únic camí de l'espècie, que no és possible una altra realitat on compartim i cooperem i

0: Vesprades de cine a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Dissabte 9 de maig a les 7 de la vesprada es projecta La invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
1: És la invasió dels bàrbaros.
0: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al Cap i Casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
1: Es roben.
0: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir 2 entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural.

slash dance.

l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Hervás. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: 107.8 de la FM. Ràdio Pego, som la teua veu.